0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i costa daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires costaneres que en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se volen fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen a penes 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Cat Info, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Assaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Assaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans.

0: Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
1: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recte final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
2: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El Ser Querido.
1: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
3: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
4: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
5: Home, està sent dur, la veritat.
6: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
7: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
3: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
1: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
8: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
9: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
8: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
1: Esports. En David Ubach.
10: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per el Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
11: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
10: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final

0: a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
1: 3Cat Info.
0: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
2: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
0: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
3: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
4: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
5: Don't ask me the reasons.
6: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
7: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
1: 3Cat Info.
0: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final, a 4 jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana a la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
8: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
0: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
1: 3Cat Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Ullevall, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sabal d'handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
2: Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho plantegen. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galeana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos en parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa Àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius amb coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Cat Info, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Assaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Assaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Assaja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només el Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els 4 primers mesos de l'any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries des de Comissions Obreres. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar les

0: per la catalana Fast and Films s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Cannes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
1: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
2: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. És de divendres, s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
3: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
4: Home, està sent dur, la veritat.
5: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
6: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
2: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
1: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
7: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
8: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
7: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
1: Esports. En David Ubach.
9: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
10: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
9: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
11: 3CAT Info.
9: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
12: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
9: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat.

0: amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanc i blau, té clars els comptes.
1: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
2: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
4: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
5: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
6: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
0: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
3: 3CAT Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a Ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència del Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a aportar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. Amb David Tubac.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Oleval, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1-1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sabaldambol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logronyo ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torre la Vega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubac?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a Ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en aquest cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present en nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugyo no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recte final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fasten Films, s'ha endut l'ull d'or al millor documental del festival.

0: Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
1: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
2: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. És de divendres, s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
3: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
4: Home, està sent dur, la veritat.
5: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
6: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
2: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
1: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
7: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
8: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
7: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
1: Esports. En David Ubach.
9: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
10: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
9: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
11: 3CAT Info.
9: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
12: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
9: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
13: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
9: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
14: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és

0: increïble.
1: So it's unbelievable.
2: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
4: Don't ask me the reasons.
5: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
6: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Parlem ara en clau poliesportiva.
3: 3Cat Info.
2: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakó jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakó 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
7: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
2: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
3: 3Cat Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe en plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat a cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
2: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
2: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos a Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
2: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: A la Lliga Sobaldambol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica

0: i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa a la calor. I és que durant el primer dia d'aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
1: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
2: Home, està sent dur, la veritat.
3: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
4: Hem fet una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
0: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
5: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
6: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
7: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
6: El premi el convoca anualment al Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
5: Esports. En David Ubach.
8: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
9: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
8: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
10: 3CAT Info.
8: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
11: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
8: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
12: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
8: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així, en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
13: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
8: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
14: Don't ask me the reasons.
15: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
8: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant de l'Aston Villa.

0: I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
2: Tresca Info.
0: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
3: Home, un punt de venjança al porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
0: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
2: Tresca Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que 500.000 de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Oleval, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça-Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1-1, vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1, vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sabadell hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torre la Vega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte a la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 7:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valor de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Cat Info, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president de Saja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i costa daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recte final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast & Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
1: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida

0: sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
1: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
2: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
3: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
2: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
1: Esports. En David Ubach.
4: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
5: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
4: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
6: 3CAT Info.
4: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge amb un Tilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
4: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
8: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
4: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
9: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
4: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
10: Don't ask me the reasons.
11: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
4: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
12: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
4: Parlem ara en clau poliesportiva.
6: 3CAT Info.
4: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça ja campió.

0: ha superat el Torre la Vega per 36 a 24 en el comiat de Nielsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10 a 12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
1: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
0: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem? Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos... Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i, per sisena vegada consecutiva, el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olympique de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nanzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però, més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I busquen proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça-Olympique a Lió a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa, partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.
3: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester. Serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Caló, caló, Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura, novament, es dispararà com ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat. A Seròs, 36.1, al Segrià, o també Lleida, ciutat, als 35 graus. I avui anem pel mateix camí. Avui, en aquestes poblacions, cap al Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35. A moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30. Un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, ara en tenim algun al voltant del Cap de Creus. I a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuenc. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
1: Avui el suplement...
0: a partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que el suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge ara que ja és a terra ferma. Avui a l'estudi l'Andreu Martín, veurem si ha acompanyat o no de la seva dona, que també ha volgut formar part d'aquesta aventura. I avui la banda sonora és aquesta. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Avui sumem a la tertúlia el Luis Hidalgo, periodista musical del País, crític, i a més doncs ens explicarà com ha anat aquesta nit tan llarga que avui obre l'informatiu. Mig quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de 2 concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riqueny ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
2: Per l'escenari han passat convidats com Bad Gyal, amb qui ha cantat Ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de 2 nois parlant català.
5: És que se m'ha explicat, tu, Josep. És així? Sí. I no m'hi vas portar? Aviam.
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat el ritme de Bad Bunny amb un directe de 2 hores i mitja amb focs artificials, 2 escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
6: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc de Vitir Armas Fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi me preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
7: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, han pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
6: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat anti-Trump. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
2: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consulats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels països catalans de la flotilla de Gaza, a terra en provinents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
2: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
2: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui sortin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
2: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
8: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
2: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
0: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
2: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per apujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
9: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
2: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert Onega.
10: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
11: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés en desacord.
2: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
12: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
2: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
2: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
0: Un quart de vuit del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
14: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident. Investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
14: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
16: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
14: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
2: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i Fetico, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
17: No que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Que es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
0: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
2: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
18: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes amb la bola negra dels Javis, entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes, amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
19: Bon dia. L'Ull d'Or al millor documental del festival se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Everytime, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra a Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut. Si tu...
0: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que ret culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletas.
20: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
21: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
21: Aleshores intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
20: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
23: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
24: Home, està sent dur, la veritat.
25: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
22: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
1: L'informatiu del suplement. És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
26: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
27: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
28: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
30: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
31: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
30: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
31: T'ho perdràs?
30: Més informació a futurfest.cat.
32: El balcó gastronòmic és un lloc...
33: Que bo.
32: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
33: Parella, què us podem partir?
32: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
34: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
35: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
36: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
37: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
36: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
37: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
1: L'informatiu del suplement.
0: 6:58 del matí... Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça-Olímpic de Lió, a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea, just un any després d'això.
38: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran Una posició jugada per Russo i el gol. Jugada per Russo.
0: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometien molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
38: I final. Final del partit. Acaba la final.
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
2: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lyon, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
3: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
2: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
4: A veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
2: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
5: L'equip ha crescut molt a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
6: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
2: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
8: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
9: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Això després de l'anunci de Pep Guardiola, una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
10: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
11: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Un Arbeloa que descartava de totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4 jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i victòria clara del Barça ja campió contra el Torrelavega per 36 a 24. En waterpolo ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. La jugaran el Mataró i el Sant Andreu.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Els meus ídols del suplement, cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison. Amb ells, Blai i Mercè Olgábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
1: no confondre amb el Tigre de Gales, que és Tom Jones.
3: El sentirem avui, el Tigre de Gales,
1: sí?
3: també.
1: Que bé, sí, que bé. Sí, aquí sí, queden sí. tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest
1: sí,
0: espai d'avui.
1: A mi, Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment, crec que sonarà, o si més no sonarà, en sonarà una que té una vinculació especial amb ella, i de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl,
3: Sí.
1: I per fer-la una mica més amigable, no? Per pressions.
3: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs, estava molt, molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Per això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai.
1: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
1: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, aneu el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Que se n'ha fet de nits a la fresca. Fet un cibre més. De què rieu?
1: Home,
0: de què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís, Gavaldà, que ell també és fan del Van Morrison.
0: Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: Era com el fan al xalalalalala.
1: Vinga, vinga. Les llufes.
2: Encara no.
0: Un respecte per Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, i tant.
2: Home.
1: Tots els respectes. Sí.
0: Tenim algun Van Morrison en català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison en català?
0: O és tan irrepetible que...
2: Uau.
1: Difícil.
2: Difícil perquè...
1: Hauria de ser... Digues.
2: No, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de color mel.
0: Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: Ja és una altra manera de despertar-se, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Això és Van Morrison, però de l'any 95. És a dir, començàvem amb el
2: Brown Eyed Girl. Sí, sí. De l'any 95, i això ens indica que Van Morrison no és, a diferència d'altres artistes de la seva generació, un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que
1: ha anat fent molts discos. I de fet,
2: 47 discos d'estudi, en principi.
1: És que no m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
2: Sense comptar els discos en directe tot això, eh?
1: I el que no sabem, imagina't, que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi, perquè Van Morrison és d'aquests que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morrison en un estudi de gravació és molt alta i sobretot mantenint aquesta frescura, no? Aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de la Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar,
1: sí.
0: Tot sigui dit, eh?
1: Sí, sí. Bueno, a veure, aquí entraríem
0: podríem fer un debat, si vols.
1: Quina és la millor versió de Glòria? Perquè sí, n'hi ha diverses,
0: sí,
1: eh?
0: Veritat,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí,
1: de la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear un punt d'inflexió en molts sentits, sobretot perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul. Vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí, sí, sí. És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson Set?

0: Meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, buah, fantàstica. És... Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison i a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner i a més és un grup que em fascina també perquè aquells videoclips que feien, no, als anys 80, no, que anaven vestits com de treballadors de fàbrica, no, amb els, és que no sé com es diuen...
0: Amb els elàstics.
1: Amb els elàstics, sí, sí, sí. I tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison, que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament està, és dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està...
0: Dins, sí, per on vas.
1: Dins de la història del rock, que és Astral Week.
0: Astral Week. Jo sí crec, jo, si algú diu, per on començo amb Van Morrison?
1: Astral Week.
0: Astral Weeks i Moon Dance.
1: Sí.
0: Jo diria,
1: I
0: és, aquests
1: i,
0: dos.
1: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet, bueno, més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és Moon Dance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz i per això artistes com Michael Bublé doncs, també l'han cantat.

0: A mi aquesta em porta l'original, la del Michel Bublé, no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar allò, eh?
0: I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i amb la veu de Michael Bublé te n'adones
0: de la magnitud de la tragèdia.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gal·les? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. El lleó de Belfast i el tigre de Gal·les són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts, doncs, perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo, també.
2: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes cantin junts.
0: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy, el Taj Mahal, en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica
2: Té 80 anys. Té 80 anys, Van Morrison.
0: No tan lleó, jo crec. És més gosset.
2: És un gatet, ja.
0: Un gatet, sí. The only thing to do
1: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys, continuen fent gires amb una veu també meravellosa, encara que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi ha artistes que s'han cuidat i que han pogut allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
0: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic veure una veu avellotada, una veu que s'ha tornat més àspera.
2: De fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry, vull dir, la veu li canvia, però manté...
1: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus ja del final...
0: Sí, però també m'agrada.
1: I tant. Va, que acabem. We're strong.

0: Això és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos de, enregistrats, no? Dintre de la història del rock. És un disc gravat, gravé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: Inclassificable. Jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no? Recitat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Balos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu-vos.
1: Bon
0: una abraçada,
1: dia.
0: Igualment.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: És tan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
14: Fes del Palau el teu ritual.
15: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Paca campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
18: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
2: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
18: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
2: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
18: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa.
2: El jutge envia a la presó l'home que va matar ganivetades la seva exparella Figueres.
18: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
2: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
18: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
2: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
18: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
2: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
18: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
2: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
18: Aquest any està disponible disputadíssima entre les favorites, la Bola Negra, Amarga Navidad i el Ser Querido.
2: Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió.
18: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
2: I el Girona avui es juga la permanència.
18: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elx, a les 9.
2: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon
8: dia. O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'estadi olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'estadi olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
2: Sobre el cas Andic, avui a partir de la...

0: Notícia dels Estats Units estreny el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
1: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
2: L'artista figuerenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
1: 60 espelmes, Luis Zahera.
3: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, ven aquí, ven aquí.
2: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula As Bestas, a més del Goya, com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
1: 93 espelmes, Joan Collins.
4: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
2: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
1: Vida social.
5: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
1: Marta Ferrer, avui la Ludwig Van estrena disc a Gandesa.
0: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri es Comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 7:45 del vespre.
1: Alfred García també presenta disc, en aquest cas, a Pacs del Penedès.
0: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 7:45 del vespre, amb entrades per 20 euros.
1: El Teatre Borràs, La Promesa.
0: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 27 euros.
1: I avui també és un bon dia per assistir al Podcast Fest de Roses,
0: on es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:45 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
1: 3 minuts per 8:00, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
6: Hi ha un racó damunt on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
1: Música.

0: Pla Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales, una reflexió sobre l'amor i la necessitat de deixar volar l'altre sense perdre la capacitat de continuar estimant. Mai les ales compta amb la producció del Petit de Calaril i formarà part del sisè treball de la cantautora i poeta de Granollers.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. No.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem. Jonathan Antic, Zapatero, Bad Bunny, ei, Pep Guardiola, pressupostos. Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi ha el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha com les d'Alexia Putellas, Quica Nazaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern del Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres, és una final de Champions, no cal afegir gran cosa més, però més enllà de la Copa d'Europa hi ha altres elements que la fan especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'exblaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès ara s'hi asseu Jonathan Giraldez, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho va guanyar tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Per alguns afortunats, cap de setmana llarg. Per d'altres, plec del cargol en marxa. D'altres potser ens esteu sentint a aquesta hora ja des d'Oslo. Per tant, potser la calor que patim a Catalunya no us afecta i ni condiciona tant. Però ve un cap de setmana de màniga curta. Enric Agut, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, s'espera un cap de setmana molt càlid, d'estiu, de juliol, fins i tot a bastants interès, perquè la temperatura pot tornar avui a pujar fins als 35 graus cap a Ponent. A Ija es va arribar a aquesta xifra, fins i tot als 36.1 a Seròs. Doncs avui portem el mateix camí i aquesta calorada. Un dia de sol, un dia també amb algun banc de boira, que ara mateix és present en alguns indrets, per exemple, al voltant del Cap de Creus, també cap al Cap de Begú, però s'aniran desfent al llarg del matí. I a la tarda doncs, pot créixer alguna nuvolada al Pirineu i descarregar algun ruixat, alguna tronada puntual. Demà diumenge sembla que tindrem un tarannà de temps similar, d'estiu. La temperatura podria perdre algun grau, però bé, a Oslo estarà molt més fresquets. A Oslo avui la màxima prevista és d'uns 20 graus.
1: Doncs encara...
2: Ho veus.
1: Bé, o sigui...
2: No es poden queixar.
1: Ja no es poden queixar, 20 graus.
2: Està, jo l'estiu l'afirmaria, eh?
1: I tant, i tant. Una abraçada. Gràcies, Enric. Fins ara.
2: Vagi bé. Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Un dels noms propis del cap de setmana és el debat Bani. Ahir a la nit va fer vibrar 59.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Avui hi tornarà. És el porto-riqueny Benito Antonio Martínez Ocasio, autor d'èxits com aquest Nueva Yol o Baile Inolvidable. Ahir va fer el primer dels dos concerts consecutius de Barcelona. Avui fa el segon, amb els quals ha arrencat aquesta gira europea. Comença a Barcelona la gira europea. Un primer concert on no va escatimar amb focs artificials, llums, dos escenaris, i on es van deixar veure uns quants jugadors del Barça, entre ells Lamine Yamal, que va ballar alguns dels seus grans hits, com també aquest Titi me pregunto.
3: Ei, Titi me pregunto si tengo mucha novia.
1: Ei.
3: Mucha novia, hoy ei. Tengo a una, mañana otra, ei. Pero no hay boda, Titi.
1: També ha sonat Yo Perreo Sola.

0: balcón.
1: Bad Bunny, que ha fet impregnar l'estadi olímpic amb l'essència de Puerto Rico i que ha aconseguit fer moure els malucs i el cul de pràcticament tots els testimonis. Entre ell, el nostre cronista, el Marc Ruiz.
2: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar más fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
3: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado casi 7 años, casi 8.
2: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar más fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.

0: Un públic entregadíssim als Ritmes Llatins, Bad Bunny, que ho va agrair convidant tothom a ballar sense por i també amb alguna picada d'ulleta a la cultura catalana. De fet, el concert va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català i a l'escenari també va aparèixer el gripau Concho, un símbol de Bad Bunny que li va recomanar què fer a Barcelona. Fuet i calçots sota l'atenta mirada de la Mini Amal, Lewandowski, Pedri, Gavi i Balde.
1: Barcelona és blaugrana. Som...
0: Venia amb la lliçó ben apresa. Avui els diaris van plens d'anàlisis del primer concert de Bad Bunny. El periòdic El Jordi Bianchotto parla d'un Bad Bunny imperial i persuasiu que va fer esclatar la febre a l'estadi olímpic Marina Alaminos.
2: Calidesa, tacte, frec físic i ecos molt carnosos de la salsa brava i els pals tradicionals de Puerto Rico. Un concert ple d'orgull llatí. Més que un concert, de fet, una festa, un espectacle que Bianchotto cataloga de gegant i disfrutón. Hi va haver un tram, diu, en què els pares que hi havia van fer veure que també s'ho passaven pipa i potser va ser així perquè motius n'hi havia. Però el reggaeton es va tornar a imposar amb la dansa i el guirigall, tot plegat, impregnat per un missatge de resistència cultural. Acaba Bianchotto. Difícil discutir-li els seus pronunciaments, com quan va proclamar que ahir a la nit a l'estadi tots som porto-riquenys i porto-riquenyes, i gairebé ens el vam creure.
0: Fas molt bona cara i tens molt bona veu per haver gaudit i remenat el cul ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys, Marina.
2: M'estic recuperant, mica en mica.
0: A quina hora vas tornar a casa?
2: A les 11, a quarts de 12.
0: Es va acabar a les 11.
2: Sí, dues hores i mitja de concert, llargues, eh? S'hi va recrear.
0: La Marina que va pagar una fortuna a mitja tarda i bé, li vas comprar l'entrada de Blai Mercè, no?
2: Exacte, em va remuntar el dia de cop i volta sense veure-ho a venir.
0: A partir de les 9, Luis Hidalgo, periodista i crític musical, se suma a una tertúlia on aniran sortint tots els noms propis del dia. Oslo, Zapatero, pressupostos... En dic... Maica Navarro, avui ens faltaran hores de suplement perquè l'actualitat, doncs, bé, farcida. El porto-riqueny, per cert, que de fet va ser el primer artista que va actuar en castellà a la final de la Super Bowl fa tot just uns mesos. Això sí, aquesta gira de presentació del disc Devi Tirar-me's Fotos no ha fet ni farà parada als Estats Units per protestar contra les polítiques migratòries de Donald Trump i per por de possibles batudes contra públic immigrant durant els concerts. I, de fet, sembla que la política antiimmigració de Trump tampoc té aturador, perquè aquest matí, i relacionat també amb tot el que denuncia Bad Bunny, hem sabut que l'administració nord-americana imposarà una de les restriccions més importants dels últims anys contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, el seu país d'origen. Un canvi extraordinari que podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consulats que gestionen moltes més coses a banda dels permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això permetrà, literalment, trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Aquests últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'han casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit calcula que entre ahir i avui es desplaçaran fins a 600.000 vehicles i demana extremar la prudència. Sentim Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a aquesta casa.
3: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: La via més complicada torna a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa. Ahir ja va registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Tot plegat en un cap de setmana que és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre del de Setmana Santa. La crònica de successos d'aquesta setmana té un nom propi, Isaac Andic i Jonathan Andic. Avui, a partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb el resum de la setmana i recopilant pas a pas tot el que ha donat de si el cas Andic. Però és que La crònica de successos també ens porta fins a Figueres. El jutge ha enviat a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat, Maria Rovira.
4: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: En clau de política catalana, evidentment, la notícia és que els pressupostos ja són al Parlament. Ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. 3 mesos després del primer intent d'aprovació, el govern respira tranquil. Alícia Romero és consellera d'Economia.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. El govern ha explicat que el mes de febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi suma aquests 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els Comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és consellera d'Educació.
5: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: El govern encara no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Doncs bé, sobre el rèdit polític que hauria pogut treure Esquerra d'aquests pressupostos, avui en parla la Isabel García Pagán a La Vanguardia. Sara.
2: Que hauria pogut treure així mateix. Explica que la imatge de la firma del pacte entre Junqueras i el president Illa, que ha trigat, ara ho dèiem, uns mesos a arribar, s'ha extingit en hores, víctima de Gabriel Rufián. La periodista remarca com de difícil és competir amb el xoc ideològic que genera veure un republicà independentista oferint-se com a cap de llista d'un nou projecte d'esquerres espanyol al conservador Club Siglo XXI. Pagan comenta que Rufián és el millor actiu que té Esquerra a Madrid, però també que és el més indomable.
0: Ara ho explicàvem, els pressupostos no han reservat ni un euro per a pujar els sous dels docents, que no tenen cap intenció de baixar el cap. Els sindicats d'educació han rebutjat la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors o coordinadors digitals i també crear 3 complements nous. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa, assegura l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
6: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements. Reconeixent tasques i funcions essencials, haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
0: Els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
7: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Els investigadors del cas Zapatero se centren ara en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Andrés Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho ha justificat per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts. El cap de l'Aliança, Mark Rutte, assumeix que, amb el nou escenari, caldrà més esforç per part dels països europeus. Alguns han demanat a Rubio que hi hagi coordinació. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
11: Hola, bon dia. Marco Rubio diu que és normal moure soldats d'un lloc del món a un altre.
12: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
11: Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, demana claredat a Washington.
13: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
11: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, creu que és una oportunitat per invertir més en defensa.
14: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
11: Darrere d'aquest eventual replegament nord-americà a Europa, fonts diplomàtiques de l'OTAN hi veuen la voluntat dels Estats Units de reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic per vigilar de ben a prop la Xina.
0: I continuem parlant de Donald Trump perquè aquesta setmana també ens deixa aquest moment. A ritme dels Beatles, al final de la Late Show de la CBS aquesta setmana, després de dècades en antena, és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa i el mateix president ja no se n'amaga. Aquesta matinada ha publicat a la xarxa un vídeo fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató del programa i llançar el presentador a un contenidor d'escombraries i acte seguit Donald Trump es posa a ballar, insistim, tot generat amb intel·ligència artificial, però el president dels Estats Units ho ha penjat de matinada a les seves xarxes. Els Estats Units, i especialment Donald Trump últimament, s'han caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques, i l'Ignasi Abad ens ha preparat aquest document on retrata algunes de les mesures trumpistes.
15: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma mal educada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders dels Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
16: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
15: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
16: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les, tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
15: Però la periodista de Bloomberg no és l'única que ha insultat Trump.
17: Now, who are you with?
18: I'm with ABC News, sir.
17: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter.
15: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
19: And he uses these attacks in
16: fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
15: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
0: Doncs bé, mentrestant, aquest divendres, milers de cubans s'han manifestat a l'Havana per rebutjar precisament que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han sentit missatges de fermesa i cohesió en un moment delicat per l'illa pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. La marxa l'han encapçalat el president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes, fotos i discursos. La seva filla, Mariela Castro, ha explicat com es troba.
20: Está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo.
0: El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa més de 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergències per fer front a la crisi de l'Ebola a l'Àfrica i poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I encara en salut, una mica més a prop a casa nostra, l'Hospital Vall d'Hebron, identifiquen per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret, una sauna en definitiva. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
21: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que havia una transmissió de persona a persona.
0: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crustós i picor, però no s'ha registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana i, de fet, també se n'han detectat casos a França i Alemanya. Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes catalans de la flotilla per Gaza, tornen d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel. Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació. A la Xina augmenta fins a 90 la xifra de morts per una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al nord del país. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar possibles supervivents i atendre els ferits. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Atenció a aquesta dada. En 2 anys, Girona ha duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. Ami Sabalí és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Realment preocupant, perquè bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
0: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o una habitació. Recte final del Festival de Cine de Canes. Aquest vespre sabrem qui s'emporta la Palma d'Or, que està molt disputada. Entre les favorites hi ha 3 pel·lícules espanyoles, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido. Tot això en una edició que continua donant bones notícies pel cine català amb el premi a millor documental. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
1: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut.
0: I ara música. Si tu fas l'oblir. A Barcelona, Maria del Mar Bonet ha presentat nou disc, L'aigua no cansa, al Palau de la Música. La cantant ret culte al Mediterrani amb aquesta gira que passa també pel mític Olímpia de París, Estel Coletas.
3: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
18: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
18: Aleshores intent sempre anar cap aquí, i sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
3: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I una altra cita important d'aquest cap de setmana, a Lleida s'hi fa la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir es va donar el tret de sortida a la festa, que s'allarga fins demà i que aquest any arriba a xifres de participació rècord. 124 colles, Júlia Albacar.
23: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
24: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
25: Home, està sent dur, la veritat.
26: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
25: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
23: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
0: Per festa també la que farem el cap de setmana que ve a l'Anella Olímpica amb tots els companys de 3CAT, 3CAT en viu. Diumenge que ve farem el suplement des de la plaça de l'Anella Olímpica, un programa especial en què conversarem amb la Marta Torné, en què reunirem l'univers de la sèrie de La Casa Nostra amb el Dani de la Orden, els actors Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, i farem també taula amb els 5 presentadors de l'Està Passant, tots junts. Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín. La festa és una porta d'entrada a tot l'univers 3CAT, amb 5 escenaris que ompliran Montjuïc tant dissabte com diumenge, amb espectacles en directe i diverses activitats. Per exemple, si teniu súpers a casa, tindreu l'oportunitat de ballar amb personatges com el Titó. Tito. També Ladybug. Oh, el Mic.
27: Mira quin arbre més gros.
0: I si sou amants de la gastronomia, podreu cuinar al costat de personatges com el Marc Ribas, l'Arnau París o la Jessamí Caramés. A banda de la plaça de l'Anella Olímpica, l'altre gran epicentre del 3CAT en viu serà el Palau Sant Jordi. Dissabte, Quim Mas Ferrer presentarà un monòleg especial del Foraster i diumenge, concert amb tots els protagonistes de l'última edició d'Eufòria. Si voleu venir de públic, encara teniu temps d'aconseguir invitacions gratuïtes, apunteu-ho a l'agenda. Dimecres vinent, dia 27, a les 8 del vespre, s'obre una nova tongada d'invitacions per entrar al recinte de l'Anella Olímpica. L'altra via per accedir a la festa és tenint entrades per l'espectacle del Foraster o pel concert d'Eufòria. Encara queden tiquets, pocs, però en podeu trobar al web de 3CAT. És un dissabte, 8:45 del matí, marcat també per la final de la Champions femenina, Barça-Olympique de Lió, una final que viurem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Al llarg d'aquest matí anirem connectant amb Oslo, allà hi tenim els companys del Tot Costa. A partir de les 10, conversa amb Rafa Juste, president del Barça en funcions, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Salmurri i la Ruth Vilà voltant per Oslo, també amb l'ambient d'alguns aficionats que hem anat seguint aquests últims anys i que ens hem anat trobant a Turi, a Bilbao, a... on més hem anat? A Eindhoven, a Lisboa, i aquest any Oslo, amb un desplaçament una mica més llarg, menys afluència de públic, perquè no era fàcil el viatge. De fet, molta gent va haver de marxar dijous i fent escales, però sí que hi tenim el Costa, la Gelmà, i aquesta tarda enganxats a la ràdio per viure aquesta final. Esperem que serveixi també per treure'ns l'espineta clavada de l'any passat. Tot això el dia en què el Girona juga a seguir a primera, també aquest vespre, a les 9, jornada unificada amb el Solà, suposo que infartant, però esperem també que pugui cantar algun patapam. De seguida, els detalls dels esports amb l'Albert Benet.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
4: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
5: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Al Cort Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
7: Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
9: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
10: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
9: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
10: També a la web i l'app.
9: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
10: Consulta les condicions al corteinglés.es.
28: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
29: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
30: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
31: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
32: Ocasión Plus.
33: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
34: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
35: que bo.
34: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
35: Parella, què us posem per
34: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Avui dedicam a la portada al partit d'Oslo. Dia gran avui a Oslo amb la final de la Champions femenina de futbol. Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça busca el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després de la recollida de cable que vam haver de fer tots perquè a Lisboa ens les prometien molt felices, però l'Arsenal, per sorpresa de tots, ens va aixafar la festa.
3: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició jugada per Russo i el gol.
2: No cal cridar el mal temps i recordar tots els moments nefastos de la final de l'any passat. En Pere Escobar ja ha jubilat. Per tant, avui Pere Escobar, que mirarà des de la platja Mundaikiri, doncs esperem que sigui el Salmurri qui narri els gols del Barça. De fet, l'Escobar l'any passat es va jubilar explicant aquesta derrota a Lisboa.
3: I final! Final del partit! Acaba la final!
2: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
4: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lyon, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
5: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
4: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
6: Hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
4: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
7: L'equip ha crescut molt a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
4: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
8: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
4: El Barça busca el ple de títols aquesta temporada i tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a l'estadi Ullevall d'Oslo.
2: A partir de les 10, avui al suplement, Rafa Juste, el president en funcions del Barça, l'entrevistem des d'Oslo en rigorosíssim directe, també el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, des de l'hotel on passa la nit el Barça, i a més, al llarg de tot el matí anirem connectant amb el Ramon Salmurri, amb la Ruth Vilà, també els tenim a Oslo, tota la zona de la Fan Zone. Veiem si podem saludar també alguna de les jugadores lesionades. Alexandri, sembla que també podrem conversar amb ella en algun moment d'aquest matí. I a més, doncs, els aficionats, que malgrat que no ha estat un desplaçament tan massiu com altres anys, doncs sí que avui Oslo es tenirà de blaugrana i viurem aquestes hores prèvies des d'aquí, des del suplement. L'altre titular esportiu del dia. Doncs esperem que sigui que el Girona sobreviu a primera, perquè després de la temporadeta que portem, a l'Eduard Solà el matareu d'un infart. Avui esperem que pugui cantar molts patapams, horari unificat, tots els partits a les 9 del vespre, amb el Girona jugant-se la permanència.
4: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
9: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
4: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
0: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
4: I el Barça visitarà el València Mestalla, cloenda del campió de Lliga, i l'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Així s'expressava Hansi Flick després de l'anunci de Pep Guardiola, deixa el City després de 10 temporades.
4: En què ha guanyat, entre altres, 6 títols de la Premier i una Champions. Don't ask
11: me the reasons. No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: I a diferència de Guardiola, qui també plega per sorpresa de ningú és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
12: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Tota la sort del món, Álvaro Arbeloa.
4: Amb molts amics, diu, que marxa.
2: El bàsquet. El Madrid i l'Olimpiaco jugaran demà la final de l'Eurolliga.
4: A les semifinals de la final a 4, jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiaco 79, Fenerbahçe 61.
2: Joan Anton Català, bon dia.
13: Bon dia.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
13: Venus i Júpiter continuen acostant-se en el cel del vespre. Ja ho van explicar la setmana passada, que això, aquesta tendència seguiria. No es poden confondre amb res. Res no brilla més que aquests dos planetes, excepte la Lluna, evidentment. I de matinada, a poc es va elevant el pàl·lid Saturn.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Térmens, a la Noguera?
13: A les 6:30.
2: I a quina hora es pondrà?
13: 21:17.
2: Gràcies, Joan Anton.
13: A tu.
2: Temperatura a Térmens a aquesta hora, Enric Agut?
14: Doncs mira, 17 graus, atenció, perquè avui es pot doblar. Avui poden arribar els 34. És que ahir vam virojar el primer dia de 35 graus a Catalunya, vam arribar als 35, en alguns indrets fins i tot 36 a Seròs, i avui es pot tornar a repetir. Es manté aquesta calor, i al migdia molts ens preguntarem, estem al mes de maig, amb aquestes temperatures, quin estiu farà, no? Però bé, els 35 graus el primer dia o se solen donar o al mes de maig o al mes de juny, és a dir, que entrem dins d'aquesta normalitat i bé, cada vegada es passa, no?
2: També t'he de dir que jo fins aquesta setmana no m'he tret l'edredó, vull dir que...
14: A la nit, sí, és un dia de contrast, són dies de contrast tèrmic, perquè les nits encara són prou llargues, tot i que ens apropem ja al solstici d'estiu, i també una altra coseta, que és el mar. El mar encara no està a 27 o 28 graus. Si tinguéssim aquesta situació amb un mar de 27-28, ja dic jo que dormiries potser despullat, perquè la temperatura del mar està al voltant dels 19-20 i això doncs, encara amortigua la temperatura nocturna, és a dir, que no tenim un mar tan calent, tan bullint com perquè també les nits siguin encara molt càlides. En tot cas, avui s'espera un dia calorós, un dia de sol, un dia que a la tarda es pot portar una tempesta o un ruixat a l'illa del Pirineu, això és més probable cap al Ripollès, Cerdanya o també cap a l'alt Pirineu, i tenim una capa de núvols baixos de boires que estan descansant sobre el mar però que segueixen perfectament el litoral de Girona i de tant en tant el dia queda emboirat o al Cap de Creus o al Montgrí o cap a l'Empordà. Són boires que estan allà i que van i venen. La tendència és que amb el dia, amb el sol, vagin mar endins. I demà tindrem un dia bastant similar.
2: Tu, Enric, ets més de pitorro de coco o de cafè con ron?
14: Ostres. Doncs cafè con ron. És que la primera no sé què és.
2: Pitorro de coco és una, és una cançó de Bad Bunny que també pitorro. porta porta. És una beguda típica de Puerto Rico.
14: De Puerto Rico.
2: Ron... i després una base de coco i diverses espècies.
14: Home, sona bé, eh? Hauríem de fer un tast.
2: Sona bé, sona bé. Mira com sona, mira. Otra Navidad que no está aquí. Feliz Año Nuevo. No et vaig veure ahir a la casita dels VIPs, Enric.
14: No, perquè no vaig contestar el telèfon.
2: No t'anava bé.
14: No, vaig veure trucades, però estic massa ocupat. No cal. Gràcies.
2: Enric, una abraçada. Fins ara.
14: Igualment, fins ara.
2: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
15: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. Cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país aquella nit.
2: Un país amb qui simpatitzes o no?
15: No, no, és sorteig.
2: Sorteig.
15: És el que et toca, eh? És el que et toca, sí.
16: Hòstia, si em toca Espanya...
15: Llavors, no, si vingués l'Eduard, li vingaria a Espanya.
17: Vale, ara acabo de trencar aigües i dic que en algun moment deixarà el nen. I llavors jo li dic, para el cotxe, que ja està sortint. I llavors, ei, para el cotxe, baixa els pantalons, mira, diu, aquí no hi ha cap nen. Puja els pantalons i torna a arrencar el cotxe.
18: Estem parlant de platja tèxtil o platja no tèxtil?
19: No, tèxtil, jo crec. Despullat vale, no va dir que hi anava, va dir que dormia despullat, això sí que ho va explicar. Jo tinc una amiga, molt amiga que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
2: Aquí, a la...
18: Ai.
2: Laura fa?
19: Sí. Ah. Bueno, no sé si ho podia dir això, ara em trucaràs.
2: No, ja queda dit.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 23 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benito Antonio Martínez Ocasio.
1: Bad Bunny, que ahir a la nit va fer ballar gairebé 60.000 persones a l'Estadi Olímpic. La primera actuació a Europa de la seva gira actual. Aquest vespre repetirà.
0: Aitana, bon matí.
2: Tant de bo que aquesta temporada acabés bé, perquè per mi...
1: És el gran dubte del Barça a la final de la Champions d'aquest vespre contra el Lió, que juga a Oslo.
0: Alicia Romero.
3: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments...
1: La consellera d'Economia, que ja té pressupostos, com sentim, però que no han reservat cap partida per a un hipotètic acord amb els docents.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera, 200.000.
1: Són els vehicles que el Servei Català de Trànsit ha calculat que sortiran avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aprofitar aquest cap de setmana al llarg de la segona Pasqua.
0: El 3.
1: Tres pel·lícules que aspiren a guanyar aquest vespre la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido.
0: 124.
1: Les colles que aquest cap de setmana participen en l'aplec del Cargol de Lleida.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i el Marc Molins. Un mateix 23 de maig, però en aquest cas del 1986, un home del barri del Besòs de Barcelona va guanyar presumptament el primer premi de la loteria primitiva valorat en 195 milions d'euros.
4: Alberto Ortiz Prados ha estat avui la persona més buscada del barri del Besòs, tant pels periodistes...
0: Devien ser pessetes, no? 195 milions de pessetes. Al barri la notícia va aixecar moltíssima expectació.
4: Durant tot el dia, els veïns han ocupat el despatx de travesses esperant que Alberto Ortiz s'hi presentés.
0: Però, Alberto Ortiz Prados aquell mateix dia va desmentir a TV3 que ell fos el guanyador de res.
5: Yo creo que había una confusión en el boleto de del loto, porque no es mío. Me han llamado por teléfono, ¿no? Unos amigos. Y me han dicho, yo pensaba que era una broma, ¿no?
6: Que ha molestado mucho la gente del barrio, ¿eh?
5: Pues allí cuando he llegado, pues...
0: El misteri de la primitiva del Besòs no es va arribar mai a resoldre. Potser s'hi hauria d'animar el Carles Porta i fer-ne un crims. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des d'una administració de loteria, des de l'Institut Confuci de Barcelona o des del llit, acompanyats de la persona que us fa sentir els més afortunats del món.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: El diari Ara, Marina Laminos, analitzen el pacte dels pressupostos. L'adjunt de la direcció, Agustí Sala, diu un pacte que dona aire al govern.
8: Aire al govern, a diferència del que passa en l'àmbit estatal. Els pressupostos que es pacten, amb el dubte, ara ho dèiem, de si aconseguiran les xifres de recaptació de més previstes que han de servir per donar compliment als acords. I amb aquest altre gran dubte damunt la taula, un possible acord amb els mestres. Sobre això, diu Agustí Sala, no hi havia prevista una reserva de recursos, com ha passat amb els pactes amb Esquerra i els Comuns. Per tant, doncs, caldrà veure d'on surten aquests diners, de quines partides, si amb la dotació d'educació, com és previsible, no n'hi ha prou. En tot cas, el govern són optimistes perquè creuen que amb aquest pressupost de 50.000 milions d'euros no costarà gaire trobar recursos per als docents, però potser, acaba, no hauria anat malament tenir a la reserva una altra caixeta.
0: Zapatero, al periòdico, li dediquen la seva columna al Josep Cuní, diu que ha protagonitzat un fort cop moral al PSOE.
8: Un històric mediador a Veneçuela que va retirar les tropes de l'Iraq sense negociació ni avís i els Estats Units no perdonen. Potser l'expresident ha oblidat que tots els actes tenen conseqüències, encara que triguin a arribar. Si és així, si ho ha oblidat, el poc ingenu Bambi està descobrint ara que la innocència és com una flor fràgil, fàcil de pensar quan s'enfronta a l'adversitat. I de retruc, un cop de moral als socialistes perquè era l'únic dels seus líders sense indicis de corrupció durant els seus mandats. Ja es veurà processalment en què queda tot plegat, però per a ZP res tornarà a ser el que era, com va dir Rufián, si és veritat és una merda i si és mentida és una merda encara més grossa.
0: En la mateixa línia, La Vanguardia, el Màrius Carol escriu sobre el desànim moral a què es veu abocat el PSOE.
8: Pedro Sánchez tenia un pla per arribar a les generals. 14 mesos de compte enrere ho feia jugant la carta del prestigi internacional amb el comodí de la bona marxa de l'economia espanyola. Però ara la imputació de Zapatero ho trasbalsa tot. Era un referent moral, insisteix, l'únic president que no havia conegut ni un sol cas de corrupció durant els 7 anys de mandat i el polític havia fet més per transformar el marc dels drets civils. Carol va encara més enllà, un far moral diuen al qual l'organització confiava. I de sobte, doncs, salta tot pels aires. Una garrotada inesperada, un PSOE està avornit en espera de les explicacions. Ningú s'atreveix a dir res, però el desànim és evident. Zapatero compareix el 2 de juny amb els seus advocats, però 10 dies d'espera és una eternitat. I mentrestant, el tsunami informatiu inunda portades i arribarà un punt, remata Carol, en què la tireta no podrà aturar l'hemorràgia.
0: El Washington Post es fan ressò Albert Postils d'un vídeo que s'ha fet viral a Instagram i que assegura que reservar un vol en una biblioteca és més barat.
9: El vídeo, amb més de 30 milions de reproduccions, es veu una parella que explica que s'ha estalviat centenars de dòlars reservant simplement des de l'ordinador de la biblioteca, amb l'argument que aquest ordinador és una pissarra en blanc, que no té historials de recerca personalitzats i que, per tant, no mostra preus inflats basats en hàbits de compra anteriors. Un equip del diari va fer la comprovació, una periodista se'n va anar a la biblioteca i va buscar dos bitllets de Washington DC a Bangkok pel mes de gener. Va enviar l'horari exacte de dues companyes del diari que van buscar el mateix a la redacció, als seus mòbils i a ordinadors, i en tots els casos el preu era exactament el mateix, més de 3.000 dòlars. Els experts consultats pel diari no els sorprèn aquest resultat, expliquen que les aerolínies pronostiquen la popularitat d'un vol, després revisen constantment aquest pronòstic i ajusten els preus en conseqüència, però deixen clar, això sí, que no té cap impacte al lloc des d'on facis la reserva.
0: Avui ens fixem també amb els diaris esportius amb un missatge comú cap a la quarta.
9: La quarta Champions femenina que pot conquerir el Barça aquesta tarda a Oslo. És el titular que comparteixen Mundo Deportivo, que surt amb una foto de Patrick Guijarro, Eva Payor i Alexia Putellas, i l'Esport, on es veuen Aixa Càmara, Irene Paredes, Alexia, Patrick, Clara Serra Jordi i Vicky López posant el sofà d'un terrat d'un hotel de la capital noruega. A Madrid, la final de la Champions queda relegada als marges i tot el protagonisme és pel Madrid de bàsquet, flamant finalista de l'Eurolliga després de superar el València Bàsquet. Finalista heroic, titula l'AS, i al Marca llegim Èpic Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb or.
10: A dins nostre, cada cos humà conté aproximadament 0,2 mil·ligrams d'or. Com acaba a dins nostre? Doncs perquè es troba en certs aliments, a l'aigua o flotant a la copa de cava de Cap d'Any. Altres metalls, com el ferro, tenen una funció biològica, en canvi l'or no té cap utilitat aparent. Ho explica l'Imparcial.
0: Cervesa.
10: Russa. Va ser considerada un producte alimentari fins al 2011, l'any en què es va modificar la llei i finalment es va classificar com a producte alcohòlic. El diari Confirmado explica que a Rússia les begudes eren regulades només si passaven del 10% d'alcohol. És per aquest motiu que el país del vodka consumia molt més cervesa que alcohol blanc, perquè es podia vendre i consumir a qualsevol hora i a qualsevol lloc.
0: Vasos.
10: Sanguinis. Formen una xarxa que permet que

0: també diversos oients que han estat infiltrats aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que al llarg del suplement ens aniran retratant com han viscut, doncs, això que diuen que ha estat tan sonat. El dia d'avui també mira cap a Oslo. Jordi Costa, Sònia Xalmà, a partir de les 10 conversem amb Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que avui pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president, encara que sigui en funcions. També el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà, copsant tot l'ambient a la capital de Noruega previ a les hores de la final. I l'Eduard Solà des de Girona, doncs, enmig d'aquest xuxu, que esperem que no se li ennuegui avui, per veure i comprovar si el Girona pot sobreviure a primera divisió. Avui, evidentment, també amb molta estona dedicada a Maica Navarro. Ens morim de ganes de sentir-la després del que ha anat publicant aquests dies sobre el cas Endic i la detenció del seu fill gran, Jonathan Endic, els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro i l'Hora Negra aquí al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge ara que ja el tenim aquí a Terra Ferma, en un programa, en un suplement que també il·lustrarem, evidentment, amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, retratant tots els VIPs que han anat desfilant aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara és l'hora, 4 minuts per arribar a les 9 del matí, de comprovar què ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
1: And now it's my pleasure to introduce my husband, President Donald J. Trump.
2: I never like following our great first lady because it makes me look not so good. And I say there's only room, remember this, for one star in a family, so I better get rid of that.
3: Romaria partia la nit. És a dir, ell dormia potser 4 hores o 5 a la nit, però després de sesta fotia 4 hores o 5.
4: Ell dormia 10 hores al dia, però partides.
3: Sí, partides.
4: Partides, 5 i 5.
3: Jornada partida.
5: Le dice Maragall, el seu problema, senyor Mas, s'ha anomenat 3%, eh? I dice el otro, ¿Ah, sí? No hay presupuestos. Se acabó la legislatura. Perdó, dice el otro. Perdó, no volia poner en dubte. Mai més, no.
6: El suplement, amb Roger Escapa. El suplement, amb Roger Escapa.
7: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
8: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
11: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
10: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
11: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
17: 31.294 31294 de la sèrie 78.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova

Oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

Molt bon dia, amics. Ja tornem a estar aquí un dissabte més i acabant el mes de maig. Un dissabte 23 de maig, bastant assolellat de moment, i es preveu també doncs una mica de caloreta, no massa, però bueno, ja va bé aquest temps. Nosaltres començarem amb la nostra sintonia com cada dissabte. Argentona, Argentona, i benvinguts. Molt bon dia.

I començarem amb una sèrie de sardanes que us hem preparat, que som sempre diem al començament, esperem que us agradin. I comencem amb una de l'Anton Bernés que diu Dintre el galliner.

I hem escoltat aquest Dintre el galliner, una mica revoltat. Nosaltres continuem ara també amb una molt alegre, una cançó de la Trinca. 18 jutges.

i s'obliguen els coloms a volar per sobre el lloc. Que per molt que sí que haguessin sempre por a massa poc. 18 jutges d'un

La Trinca, 18 jutges d'un jutjat. Nosaltres continuem ara amb més sardanes. Tempera Massats, Dolces Carícies.

Dóna'm felicitat, d'en Josep Guardiola. D'en Pere Fontàs anem a escoltar Dos germans.

Dos germans d'en Pere Fontàs. I mentrestant m'ha trucat l'Armínia demanant, doncs, com sempre, una sardana d'en Zefi Galvany. I anem a escoltar d'en Zefi Galvany, El bon amic.

el bon amic d'en Cifric Galvany. I nosaltres ara continuarem amb en Josep Freixes, amb Drecera enllà.

I acabem d'escoltar Drecera enllà. I nosaltres continuem aquí a Ràdio Argentona en aquest 104.6 de la FM i el programa Curts i Llargs. I ara anem a escoltar d'en Joan Droguet, Germans de Sang.

Germans de Sang. I continuem recordant-vos que avui, demà i dilluns, en el Centre Parroquial tenim cinema El Diablo Viste de Prada, la 2. Consulteu horaris. Continuem amb Manel Saderra, Dubte.

I acabem d'escoltar aquest dubte d'en Manel Serra. I ara d'en Josep Casanovas anem a escoltar Dues Estrelles.

dues estrelles. I nosaltres continuem aquí a Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM, amb en Francesc Marrós, dues parelles.

dues parelles del Francesc Marrós. I ara doncs anem a escoltar també de dues en dues saltirones.

dues saltirones. I ara, doncs, del Lluís Duran i Massaguer anem a escoltar 50 anys ballant.

I acabem d'escoltar aquests 50 anys ballant d'en Lluís Duran i Massaguer. I ara tenim unes quantes sardanes del mateix autor. Tot seguit anem a escoltar les Fires de Girona.

les fires de Girona, i que no és el mateix que aquest cap de setmana que tenim la Fira de Mataró, cadascol amb les seves. Suposo que per la Fira de Mataró sempre diu que plou, a veure si es compleix aquest any també. De moment no ho marquen pas, però bueno, el temps ja sabem com està. Anem a escoltar el mateix autor. Gràcies, Francesc.

0: Gràcies, Francesc. I tenim una trucada.
1: Tot i que encara és minoritària, en els últims anys ha crescut entre els joves l'addicció al trading i les inversions d'alt risc. Comparteix força característiques amb la ludopatia.
0: Molt bon
1: una
0: dia.
1: Forta pressió publicitària combinada amb la falta de formació financera la pot desencadenar, aquí tot i que tenim... també hi ha persones amb formació en finances que s'hi han enganxat. És el cas de l'Albert, a que avui podrem sentir el programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
2: Amb els diners que anava guanyant, doncs anaves tractant de...
0: A veure si la trucada ara la podem agafar. No, han penjat. Hi ha hagut aquí un creuament de trucades i d'una emissora. Si vol tornar-ho a provar, nosaltres estarem a l'agoi. A veure, posem una tassada ara mentrestant. Hostalric, Palau de Pedra. Parem perquè tenim la trucada. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ara sí.
3: Ara ha passat
0: sí.
3: Alguna cosa estranya, oi?
0: Sí, sí, ha passat una cosa estranya. No sé si he apretat el botó per altre i m'ha sortit Catalunya Ràdio.
3: Per això he pensat, ostres, m'he equivocat.
0: No, no, no, no, no, no. No.
3: D'acord, d'acord. Vinga, doncs.
0: Digue'm.
3: Bé, en primer lloc, doncs, bon dissabte per tothom, eh?
0: Igualment.
3: I a punt de Pentecosta, oi?
0: A punt de Pentecosta i d'anar els cavallitos a la Fira de Mataró.
3: Oi tant, mira aviam què es mou per allà baix.
0: A veure què es mou per allà baix.
3: I esperem que no plogui aquest any, també.
0: Esperem, esperem.
3: Perquè
0: esperem.
3: Això de la Fira de Mataró, aigua Déu-li-n-do, diuen.
0: Sí, sí, mira, jo tinc molt de memòria, gràcies a Déu. I sí. Em puc dir que per la Fira de Mataró de l'any 68, sí. 67-68, va ploure. Fa 58 anys.
3: Segur, és que normalment jo sé que tinc fotografies de l'època de quan era infant i quan era jove, que se'n veu el vestit tot ple de taques d'aigua. Doncs era...
0: Sí, sí. És tradicional, a veure si... les tradicions diu que sempre retornen, a veure si és veritat.
3: Doncs aviam. Doncs bé, avui...
0: T'escoltem.
3: Un poema de Martí Pol, el Martí Pol, que titula Les quatre banderes.
0: Doncs escoltem-la.
3: Tenia quatre banderes. Tres les vaig perdre en combat. La bandera que fa quatre l'he desada en un calaix. No l'entrauré fins que bufi ben fort el vent de llevant i s'endugui aquest mal aire que ens toca respirar. Tenia un jardí amb tres arbres. Un mal vent me'ls ha esfullat. Amb el jardí ple de fulles no fa de bon caminar. El mal vent encara bufa, jo no em canso d'esperar, per cada fulla caiguda, els arbres hi neix un tany. De dos amors que tenia, l'un en terra i l'altre en mar, el de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. Jo no ploro pel de terra, ni em lamento pel del mar. Plor i lament, de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha, si quan parlo s'esperveren, jo que sí, em poso a cantar. Canto i canto i cantaria, si pogués més fort i clar. Quan les cançons fossin pedres, vinga fones i al combat. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Qui n'aprèn la cantarella mai més no les oblidarà. Si de cas no l'he apresa, no us canseu de preguntar que si els mots són com la pluja, la terra... Som tots plegats, d'en Miquel, Martí i Pol.
0: Molt maca, sí senyor.
3: Com totes les d'ell.
0: Exacte. Què em demanes?
3: Molt bé, aviam, jo com a sardana et demanaria una d'en Vicenç Bou,
0: sí.
3: Que tinc entès que es deia Catalanitat, que fa molt temps que no la sento. Catalanitat, d'en Vicenç Bou.
0: Sí.
3: Aviam si passa la temps.
0: Saps què passa? T'explico. Jo no les trio, les sardanes... sinó que quan arribo aquí, programo per ordre alfabètic.
3: Ah, molt bé.
0: I ara estem a la D.
3: Uf, doncs aquest és abans.
0: Aquest és abans, ara la buscarem.
3: D'acord, doncs, i si no, no passa res.
0: No, no, segur, em sona, eh?
3: Doncs vinga.
0: Molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies per la trucada.
3: Adéu.
0: Bon cap de setmana. Adéu, adéu.
3: Bon dia.
0: Bé, i després de la trucada del Joan Ramon i amb aquesta bonica poesia d'en Miquel Martí Pol, nosaltres continuarem amb la que teníem programada mentre busquem l'altra. catalanitat, ara la buscarem i anem a escoltar Hostalric, Palau de Pedra.

Hostalric, Palau de Pedra. I anem a escoltar la que m'ha demanat en Joan Ramon, Catalanitat, d'en Vicenç Bou.

Catalanitat, d'en Vicenç Bou i Geli. I nosaltres ara continuem amb en Lluís Duran i Massaguer. Per tu, Maria Rosa.

Per tu, Maria Rosa, del Lluís Duran i Massaguer. I enfocant ja l'última mitja hora del programa d'avui, i amb el mateix autor, en Pere Vila.

amb Pere Vila, del Lluís Duran i Massaguer, i també del mateix autor anem a escoltar el Puig de ses Carretes.

El Puig de ses Carretes, del Lluís Duran. I anem per l'última del Lluís Duran i Massaguer per avui. Diu que a reveure, Miquel.

a reveure Miquel d'en Lluís Duran i Massaguer. I nosaltres ara canviem d'autor i ens en anem amb en Francesc Ajea i Fernández, Els meus fills.

als meus fills, del Francesc Eger. I continuem ara amb l'Agustí Borgunyó al barri de Sant Ponç.

I acabem d'escoltar el barri de Sant Ponç. I ara del Josep Serra anem a escoltar el batallador.

Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació amb temes de salut cuinat i presentat per els metges jubilats de l'Hospital de Mataró, Albert Pau d'Àries, i que us parla Joan Batlle. I a les vies del seu

0: el que calgui, en Joan Ferrés. Albert, de què parlem avui?
1: Doncs avui parlem d'un tema que té bastant protagonisme perquè està doncs, com empitjorant, que serien les malalties o infeccions de transmissió sexual. De fet, en les últimes estadístiques es considera que en els últims més o menys 10 anys augmenta cada any un 20% el nombre de casos. Això seria aplicable tant a Europa com a molts països europeus, com aquí a Catalunya. Una altra dada que és preocupant, en certa manera, és que cada vegada aquest tipus d'infeccions es dona amb gent jove. Habitualment, molts casos, el 50% d'aquestes malalties són persones de menys de 20 anys, de 25 o de 20 anys. I per parlar de tot això, pensant que a més l'educació sanitària en aquest aspecte l'aprenentatge sexoafectiu, doncs hem considerat que una de les persones més indicades seria Clara Bosch. Benvinguda i gràcies per haver acceptat.
2: Gràcies.
1: Clara Bosch és infermera del CAP d'Argentona i és la referent de salut comunitària.
2: Efectivament.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Estaries d'acord una mica amb aquestes xifres o dades que acabo de dir?
2: Sí, de fet ho estem veient, hi ha un augment de casos. A l'ambulatori fem analítiques de sang, com sabeu, i frotis i així, de manera molt recurrent. Venen per urgències molts casos de sospita de transmissió o que ja estan contagiats i comencen a tenir símptomes. Sí que és veritat que en edats més tempranes, abans no es parlava tant de malalties de transmissió sexual, semblava que era com més a partir dels 20-25 anys que començaven a haver-n'hi, i a Espanya les últimes dades diuen que s'ha triplicat la gonorrea i la clamídia en joves d'entre 16-19 anys. Sí. I és molt, molt aviat això.
1: Has mencionat ja alguna malaltia. Quines són les més freqüents en el nostre entorn?
2: Mira, en el nostre entorn, les més freqüents són la gonorrea, la clamídia, sobretot. Després també hi ha el sífilis, l'OVH, que ara està a la baixa, o com a mínim s'està mantenint, no està augmentant. La hepatitis B aguda. També hi ha la verola del mono, que és l'MPOX, que aquesta no era tan comú, que ara ens estem trobant casos també. I el virus del papiloma humà. Aquestes són les que veiem més a l'ambulatori, són les que notes quan demanem una analítica de malaltia de transmissió sexual, són les malalties que demanem, i són les que estem detectant més. Sí.
1: Totes tenen símptomes, aquestes malalties, o algunes no és així?
2: Clar, n'hi ha moltes d'aquestes malalties es mantenen de manera latent en el nostre cos, sense donar cap símptoma. Tot i així, tu pots contagiar, sí? Què passa? Que aquestes malalties de transmissió sexual les pots anar contagiant sense manifestar-se per via mucoses, no? Tant oral com vaginal com anal, com sabem. Llavors, quan es comença a manifestar el símptoma, pot ser que ja faci temps que tens aquesta malaltia desenvolupada en el teu cos i sigui un problema ja, perquè quan ja està desenvolupada és que ja el tractament pot ser que sigui més llarg o que ja faci molt de temps que estàs contagiant. La manera de prevenir-la sempre és fer servir el preservatiu. O sigui, sempre que hagis de, no, que es tinguin relacions sexuals amb una persona desconeguda, que no coneixes amb qui ha estat abans o amb qualsevol persona, realment és necessari fer servir el preservatiu.
0: Però això que dius que sembla tan clar, la gent ho entén?
2: Doncs mira, nosaltres ara estem fent unes xerrades i uns tallers a l'Institut d'Argentona a quart d'ESO i ho fem el psicòleg, que és el referent de benestar emocional, i jo com a infermera referent de salut comunitària. I estem veient que no, que nosaltres divulguem i expliquem tant, no?, que s'ha de fer servir el preservatiu, que ens ho diuen des de joves... No es fa servir.
0: Per situar-nos, quart d'ESO són 16 anys, no?
2: Sí, 15-16 anys, sí. I els mateixos alumnes ens ho diuen, que no el fan servir, que és una cosa que bueno, doncs, perden sensibilitat, que hi ha molt estigma i no el fan servir. Llavors fan servir altres mètodes anticonceptius, però clar, no prevenen de malalties de transmissió sexual.
0: Com quins?
2: Els mètodes anticonceptius que fan servir, molts fan servir la pastilla del dia després, que seria l'anticoncepció d'emergència, que veiem molt, que venen a l'ambulatori i te la venen demanant, no?, de que han tingut una relació sexual. Normalment diuen que han tingut un accident, però tots sabem que segurament no ha sigut aquest accident, no? Però bueno, tampoc els hi pots negar i és important que no es quedi embarassada la noia o no, prevenir un embaràs de no desitjat. Llavors es dona aquesta pastilla anticonceptiva d'emergència, però evidentment no és la millor opció i més en una etapa d'adolescència amb tota aquesta cascada hormonal.
1: Després parlarem més detingudament dels programes que es porten bàsicament a l'institut, no?
2: Uh-huh, perfecte.
1: Però aquí tu has parlat que es poden fer tota una sèrie de determinacions de diverses malalties. Quan es fa això?
2: Analítiques,
1: han de tenir algun símptoma? I estem dient que hi ha moltes malalties que són asimptomàtiques, o hi ha un protocol o una rutina?
2: Mira, no hi ha un protocol establert que nosaltres apliquem sempre la mateixa fórmula. Però sí que és veritat que recomanem que aquelles persones que tenen diverses parelles sexuals de manera recurrent es facin almenys una analítica cada 6 mesos de malalties de transmissió sexual. És a dir, que de manera voluntària el pacient ha de demanar aquesta analítica. Sí? Això sí, no tenen cap símptoma. En el moment en què comencen a manifestar aquests símptomes, sí que es demanen analítiques específiques, llavors es fa aquest frotis, no?, que és com amb un escobilló agafem mostra, etc., per determinar exactament si realment hi ha un contagi o no d'aquesta malaltia. Però de manera preventiva recomanem com a mínim cada 6 mesos si tenen diferents parelles sexuals.
0: I els símptomes, diguem-ne, més freqüents, quins serien?
2: Mira,
0: tant el noi com la noia.
2: Sí, els símptomes més freqüents acostumen a ser després d'haver tingut una relació sexual, que pot ser que sàpigues que t'hagis contagiat, que potser aquella persona et diu ostres, que m'han trobat ara que tinc clamídia. Ostres, vale, doncs ho tindré en compte, no? Pot anar des d'un malestar general, febre, que es pot confondre molt amb una viriàcis, a un prurit, una supuració...
0: Prurit vol dir picó, no?
2: Sí, una picó a la zona genital, a la zona vaginal, inclús orofaríngia en la zona del coll, vale? Algunes vegades trobem com irritacions a la zona genital, que pot ser tant com si fossin unes barruguetes, com un envermelliment, com unes ferides. Inclús, jo que sé, per exemple, el sífilis dona moltes ferides a tot el cos, que són com unes taquetes que també piquen, vale? Però això ja són en estadis de malaltia una miqueta avançada. Clar, els primers símptomes normalment és a la zona genital, que és on aquell virus ha contagiat, a la zona de la mucosa comencen a haver-hi secreció, sobretot, purulenta, no?, que fa pudor, que dius, ostres, això no és un flux normal de la menstruació o del que sigui, on el noi no és normal aquest exudat, aquesta secreció. Vale? Però bueno...
1: Els homes també tenen... Bueno, el típic de l'exudació seria les purgacions, no? La gonorrea.
2: Sí, exacte. La gonorrea, i també n'hi havia alguna altra... Bueno, sí, la més típica seria la gonorrea. La secreció aquesta purulenta és la gonorrea. El que passa és que està molt present en el nostre entorn, la gonorrea, sembla que no. I és de la que veiem més, de fet. Les primeres consultes a urgències que venen, diuen, és que començo a fer una secreció que fa mala olor, que no... Hi ha sospites de gonorrea, ¿vale? I la clamídia, que és l'altra que també fa... Bueno, que veiem més, és com aquesta secreció també, però no tan purulenta, sinó com d'un color diferent ni a l'orina ni al semen. Vale?
1: Les proves aquestes on es fan? En el CAP?
2: Sí, en el CAP fem aquestes proves.
1: T'ho han de comentar a tu o poden anar directament al seu metge de...
2: Sí, poden anar al seu metge de capçalera i llavors es demana analítiques urgents.
1: I el metge ja li diria...
2: Exacte, sí. I si no, a urgències a l'hospital també et posaran el tractament preventiu, etc. O sigui, que es pot fer una miqueta més complet si va anar a urgències de l'hospital.
1: A part dels símptomes que pot tenir la persona, algunes d'aquestes malalties poden tenir conseqüències a mig o llarg termini?
2: Aviam, sí.
1: Per exemple, el virus del papil·loma humà.
2: Clar, el virus del papil·loma humà, l'hepatitis, l'OVH, sí que tenen unes conseqüències físiques i a nivell de salut evidents, no? Que l'hepatitis pues, afecta moltíssim el fetge, el virus del papil·loma humà pot desenvolupar un càncer tant testicular com d'ovaris a llarg termini, no? si és una malaltia que no es controla ni es tracta, i l'OVH tots sabem que pot desenvolupar el SIDA, que és una malaltia autoimmune que et va destruint poc a poc, no? I qualsevol constipat, grip, el que sigui, pot ser molt devastador. La resta de malalties no hi ha una afectació clara a llarg termini, vale? Però sí que bueno, a curt termini doncs aquesta picor, aquest malestar, aquesta febre, aquestes secrecions són molt molestes. O sigui, hi ha moltes persones que ho pateixen i diuen, ostres, és que les barruguetes, no? És que, ostres, que me les han de cremar, és molt farragós.
0: Sí. Com fas aquestes conferències, xerrades informatives als nois de 16 anys, 15 sí. anys, ells són conscients del risc que hi ha d'una relació sexual sense protecció?
2: No ho són gens. De fet, ells tenen molta por al risc d'embaràs no desitjat, però de les malalties de transmissió sexual no tenen gaire informació. Per això és important que anem als instituts, ens apropem a ells i els expliquem bé la realitat que hi ha, no? amb els estudis i aviam, perquè és que realment són... Aviam, l'adolescència també ho fa, no? De que et creus immune a tot, no? Que pensen, bueno, si aquesta persona tampoc ha tingut gaire relacions sexuals, té la meva edat, doncs no tindrà cap malaltia. I realment estem veient que no és així, que no saps mai amb qui està l'altra persona. També hi ha molts menors, un de cada quatre dels menors pateix abusos sexuals en la infància. Això és una dada que és un de cada quatre. Sí.
0: Un de cada quatre.
2: El 25% dels nens pateixen abusos sexuals en la infància. Sí, llavors...
0: Aquí, a casa
2: sí,
0: nostra.
2: Sí, a Espanya. Llavors, aquestes dades són reals, s'han de saber, s'han d'explicar, i, evidentment, amb aquests abusos pot haver-hi transmissió de malalties de transmissió sexual, no?
0: I la freqüència o la incidència d'aquestes malalties de transmissió sexual al nostre medi aquí a Argentona, amb el nostre jovent, quina diries que és? És important? És baixa?
2: Aviam, aquí a Argentona sí que és veritat, el Maresme, sí, sí. Catalunya. Jo puc parlar d'Argentona perquè sí, sí. Al final és on treballo i és on veig més, no? on veig els adolescents, on veig els adults. Sí que és veritat que veig una incidència elevada de persones que demanen analítiques, no? Que hi ha com molta prevenció i la gent està conscienciada a partir de certa edat, a partir dels 30 anys aproximadament, la gent ja comença
1: a partir dels
0: 30. Però dels 16...
2: Abans, no, l'adolescent no és conscient de que hi ha malalties de transmissió sexual, de que es pot contagiar, i de fet nosaltres...
0: I n'hi han,
2: s'ha triplicat els casos de clamídia i de gonorrea en l'adolescència, o sigui que ara n'hi ha més que mai. Sí, sí, sí.
0: I és clar, la prevenció
2: és clau.
0: És importantíssim.
1: Quin programa, com teniu estructurat el programa de cara a aquesta prevenció amb informació i canvi d'actituds?
2: Mira, nosaltres, primer de tot, a la revisió dels 14 anys en el CAP, amb la família al costat, evidentment, sí que comencem, no?, ja a parlar d'aquests temes, perquè creiem que és una edat que ja s'estan autoexplorant, que ja alguns estan començant a tenir relacions sexuals. I ja per protocol, a la revisió dels 14 anys s'ha de parlar tant de relacions sexuals com d'abús d'alcohol, com de consum de tabac, etc. Perquè és quan l'edat que s'inicia, no? Que és segon, tercer d'ESO, aquí és on comença a despertar-se tot això.
0: I, perdona, i quan els hi parles, el noi o la noia, queden com tallats o són receptius?
2: Depèn de quin. És que també va molt depèn de la persona. Hi ha nanos i noies que, ostres, amb 14 anys ja els veus que són molt més adults o molt més racionals, i n'hi ha que són molt nens, que encara no han fet el canvi, no? Que, bueno. Llavors, aquestes edats depèn molt de cada adolescent. Llavors, de programes de prevenció a l'institut sí que es fa des de la CIR, que és el Centre de la Dona de Mataró, fan tots aquests tallers, les llevadores, de prevenció sexual, de prevenció de malalties...
1: Dirigit més a noies o a noies i nois conjuntament?
2: Nois i noies, a tots. Val. Sí, sí, sí.
0: I a partir de quina edat es fa això?
2: Això s'acostuma a fer primer, segon d'ESO, aquests tallers, que és més enfocat a la prevenció.
0: 15-16 anys, no?
2: No, primer, segon d'ESO seria 12-13 anys, comencen ja aquests primers tallers de com posar un preservatiu, de les primeres idees de que existeixen les malalties de transmissió sexual, s'explica el cicle menstrual de la dona, no? Una miqueta, i és una hora, hi va una llevadora a l'institut i els explica. També hi ha altres fundacions, i així que si és un institut que està conscienciat amb
1: una vegada,
2: el tema...
1: O és un cop l'any, això?
2: Sí, és un cop l'any, sí.
0: I es parla de problema psicoafectiu o és només anatòmic, per dir-ho així?
2: Quan són això, primer d'ESO, 12-13 anys, es parla només d'anatomia i de prevenció i riscos, no? I després nosaltres, a quart d'ESO, el psicòleg que és referent de benestar emocional i jo mateixa, ens apropem als instituts i fem el taller de sexualitat i afectivitat, no? Per la part de psicologia, a quart. Això que comporta? Fem un taller molt més extern. Fem un taller que està dividit en dues sessions, que són 2 hores cada sessió. Parlem de les relacions sexoafectives en tot moment, no només sexuals. Parlem de les relacions tòxiques, de les relacions sanes, els estigmes que tenen ells, no? Bueno, pues ara s'està pujant, no? Com tots sabem, la dreta, i per tant pues, tota aquesta corrent, no? de nois que tornen a ser una miqueta, es tornen a posicionar en un moviment una mica més masclista, etc. Això també ho parlem a l'aula, perquè tot això va relacionat amb la sexualitat. O sigui, al final, una relació sexual ve d'una relació afectiva i s'ha de parlar. I el moment que creiem que estan preparats tots, tota la classe, per poder assumir i entendre tot això, és aquesta edat, no? Els 15-16 anys, que ja comencen a tenir aquests primers nòvios, nòvies, no?
0: I quan em parles, la sensació que tens és de que hi ha diàleg, que hi ha interacció, que hi ha...
2: Sí. Sí, o sigui, nosaltres tenim organitzat el taller d'una manera que sigui un diàleg bastant igualitari, no? Que nosaltres ens assentem amb ells en un cercle de paraula, que ells diuen la seva, fem una bústia de preguntes anònimes, nosaltres anem traient les preguntes que ells fan i les anem resolent, de manera que tots podem participar i ells també diuen la seva. I això ho agraeixen molt, perquè a vegades costa poder trobar espais on parlar sense tabús. A casa molts cops costa trobar aquests espais per parlar de sexe amb els pares, i amb nosaltres sí que ens tenen la confiança per poder-ho fer.
0: A casa costa, dius. Què vol dir això? Que es parla molt poc a casa.
2: Es parla molt poc. Ara fa poc vam rescatar un estudi del 2024, que és el més recent que hem trobat, que només un 4,8% de les famílies parla de sexualitat i de sexe amb els seus fills.
0: 4,8%.
2: Sí. Efectivament.
1: Creieu, però, que els resultats no són el afectius que us agradaria, no?
2: En relació amb les famílies?
1: No, ara en general. per evitar la prevenció, deies, pues, per exemple, no fan casos de l'ús del preservatiu, estan més preocupats per l'anticoncepció que no per el trastorn que té social important afegit. Quines teniu alguna idea de quines causes, per què això costa tant de modificar-se?
2: Mira, jo crec que és algo que ha passat des de sempre, no? Tota la vida hi ha hagut molta resistència al preservatiu i per això la majoria de dones prenen anticonceptius orals o porten un dispositiu intrauterí, etc. No? És una resistència, jo crec, de tota la societat, que no se li dona importància a aquestes malalties de transmissió sexual. Sí que és veritat que n'hi ha que són curables, no? Que no totes les portes de per vida amb tu, però són incòmodes. I quan t'hi trobes, nosaltres ens trobem amb molts pacients, no? Que li has de donar el diagnòstic de, ostres, has donat positiu amb això, ostres, i ara què he de fer? Aquest moment és incòmode, si més no, has d'estar un temps sense mantenir relacions sexuals, t'has de dedicar a tu, a curar-te, no? I a vegades es menysprea una mica des del meu punt de vista, i això també ho diuen els estudis. No se li dona la importància que ha de tenir. Sí que és veritat que l'adolescent, a més, té aquest punt de rebeldia, no? Que la caracteritza aquesta etapa, no? Aquesta rebel·lió contra l'adult, contra el que m'imposin, etc. I forma part del desenvolupament. Però nosaltres, pic i pala, hem de continuar lluitant perquè això disminueixi, perquè aquestes dades, que s'hagi triplicat els últims anys la gonorrea i la clamídia, ostres, això sí que és preocupant. O sigui, és que cada vegada es fa servir menys aquest preservatiu. No sé si és perquè s'ha deixat de fer prevenció, no sé si és perquè s'ha tirat la tovallola, perquè a casa no es parla gens. Hi ha molts factors que poden influir.
0: I el paper de la pornografia, de tan fàcil accés a la gent jove, què n'opines?
2: Doncs mira, jo tinc una opinió clara, i és que la pornografia hauria de ser com quan veiem ciència-ficció, no? O sigui, que no ens podem emmirallar a cap edat amb qualsevol vídeo o pel·lícula, el que sigui, de pornografia. Clar, el que estem veient, i que jo crec que ha passat sempre, però ara ho tenen molt, molt accessible. O sigui, ara hi ha ple de plataformes que són vídeos curts, que cada dia miren pornografia, sobretot els nois adolescents. Les noies potser no tant. Per el que jo he viscut, o sigui, el que m'expliquen a mi i el que ens expliquen als tallers de sexualitat. Les noies no són tan consumidores com els nois. I això també és, evidentment, és ciència, no? La cascada hormonal que té el noi és molt més elevada que la noia, que és més progressiva, etc. La pornografia, què passa? És un model de relació sexual violent en què la dona és objecte de desig sense anar més lluny, i és un problema que s'emmirallin o aprenguin de la pornografia. La realitat és que és el seu model. És del que n'aprenen.
0: És el seu model.
2: És el seu model. I moltes noies es queixen d'això, de que se senten en les primeres relacions sexuals. Clar, si un noi, i parlem de relació noi-noia, però també de noi-noi, de noia-noia, o sigui, no que qualsevol tipus de relació sexual, si tu t'emmiralles en Superman, acabaràs estrellant-te, no? Perquè no saps volar. Llavors és el mateix. Jo els dic...
0: I això ho entenen?
2: Això ho entenen, però posar-ho a la pràctica ja és una altra cosa.
0: I dius que és molt freqüent el consum de pornografia?
2: Sí. I és molt fàcil accedir-hi. Sí.
0: I aquí els pares poden, la família, o no, no s'hi arriba, només un 4%
2: clar,
0: que parlin?
2: Sí, molts pares tenen el control parental en els mòbils, però clar, a partir de certa edat, amb 15-16 anys, han de poder tenir llibertat de què parlen, què no parlen amb els seus amics, amb les seves amigues. Les que ja són adolescents, tu els veus i fan més bulto que jo o que nosaltres, no? Llavors, clar, tenir un control parental en els mòbils, sí que els hi poden limitar les hores d'ús del mòbil, però no saps ben bé el que estan mirant, no? Abans era l'ordinador només, però és que ara amb els mòbils tenen accés a tot. Sí.
1: El taller aquest que es fa, A quin curs comença i quan s'acaba? Es repeteix tots els anys? O...
2: No, nosaltres aquest taller el fem a quart d'ESO només i fem dues sessions, que són 2 hores cada sessió seguides. Fem 2 divendres seguits i llavors res, ja està. O sigui, és un taller de 4 hores i ja està.
0: Però tu hi estàs cada divendres allà,
2: sí,
0: no?
2: Sí, jo hi soc cada divendres i porto també la consulta oberta, que és, jo soc la referent de Salut i Escola, que és un programa que ja fa molts anys que funciona, i una de les infermeres del CAP, que en aquest cas soc jo, ens desplacem a l'institut i durant 2-3 hores estem en un despatxet i els alumnes poden venir a preguntar-nos qüestions de salut de tot tipus.
1: Quin tipus de consulta és la que... És el més freqüent.
2: Sí, normalment...
1: A part de la sexual, altres també.
2: Sí, ara pregunten molt per trastorns de conducta alimentària. Uh-huh. També pregunten molt sobre salut mental, d'ansietat, autoexigència, no, trastorn obsessiu amb alguna cosa, així. I jo el que faig és de pont amb salut mental de l'hospital o amb els pediatres o amb psicòlegs o... i informo a la família si és necessari i veig que se'n va de mare.
0: Problemes d'identitat sexual, vull dir, de jo sí. Soc noi però voldria ser, sí. O jo soc noi i voldria ser noi.
2: Jo crec que...
0: Ho trobes, això?
2: No. Bueno, sí que hi ha hagut algun alumne que m'ha vingut, m'ha dit, Clara, és que crec que, jo què sé, doncs és un noi i m'agraden els nois i no sé com explicar-ho a casa i llavors doncs, ho parlem primer, no? Nosaltres... ho sap algun amic teu, no, etcètera. Això sí, però de transgènere no me n'he trobat cap mai. Sí que hi ha algunes companyes que se n'han trobat i se'ls hi pot donar recursos, es pot parlar amb la família, hi ha fundacions i de tot que els poden orientar a nivell psicològic, també necessiten un acompanyament perquè pateixen molt, són alumnes que estan molt estigmatitzats a les aules moltes vegades.
0: I el noi o la noia que és, diguem-ne, que és gai o lesbiana, ho passa malament actualment o...
2: Jo crec que ara està ja bastant acceptat i ara estan en una situació que exploren molt. O sigui, no està tan estigmatitzat com potser fa 10 anys enrere. Ara jo crec que està més acceptat. Uh-huh. Sí que és veritat que bueno, per un mateix jo crec que sempre costa acceptar la diferència. No?
0: I en aquests casos se l'ajuda, o se l'orienta, o se li dona suport, o se li...
2: Sí. O sigui...
0: Si convé amb psicòleg, exacte. O si convé que s'identifiqui.
2: I tant, sí. Nosaltres, si, per exemple, venen a mi la primera vegada perquè em tenen accessible i em tenen confiança, em veuen propera d'edat i així, se li proposa, mira, si necessites un acompanyament, podem derivar al psicòleg, podem fer un acompanyament amb la família també, podem fer una entrevista tots junts, o... Sí. O sigui, es té en compte tot això.
1: A veure, no sé, voldries afegir per acabar algun consell o clau que penses que es pot dir per la ràdio?
2: Mira, tenia apuntat 2 cosetes, però crec que ja han anat sortint. Però, bueno, una
1: es pot
2: sí...
1: repetir, eh?
2: No, sí, una d'elles és que l'inici del consum de pornografia és als 12 anys, ¿vale? Que és primer d'ESO. Llavors, inclús ara s'està baixant als 10 anys, que seria 5è de primària. Això jo crec que tots n'hem de ser molt conscients, que hi ha aquest consum de pornografia a molt, molt, molt temprana edat i començar-ne a parlar a casa, perquè és a on es mira. No? Aquests vídeos, aquests clips curtets o a vegades s'envien stickers o així per les xarxes de contingut sexual. Són molt petits per entendre el que està passant i el seu cervell encara no està preparat. Llavors és important que tots estiguem al dia, no? I que sapiguem el que està passant amb els nostres nens i nenes.
0: Bueno, i que hi hagi control parental
2: i que hi hagi control parental, efectivament, sí.
0: No, perquè ara és possible fer-ho
2: ara
0: això,
2: és possible, sí.
0: I què més volies comentar?
2: No, res, tenia apuntat que no es parla gens de sexualitat a casa i tenia la dada d'aquest 4,8% de famílies només que parlen de sexualitat amb els seus fills.
0: I diries algun consell? La família, jo per exemple, dirien, jo ho he intentat però el fill es talla i diu no em parles d'això, no em parles d'això. Hi hauria alguna forma d'entrar-hi? Alguna
2: Mira,
0: cosa...
2: jo sempre dic que els adolescents sembla que no, però escolten. Llavors, a vegades tenim la sensació de que estan en un racó de la taula amb el mòbil o que no estan escoltant-te o passen de tu, i no, sí que els hi cala, els t'escolten, el que passa és que fan veure que no. Però és important poder-ne parlar, normalitzar a l'hora de sopar, no? De què has fet avui? Ai, mira, doncs hem fet el taller, i com ha anat? Bé. Ah, bueno, doncs mira, no? Perquè moltes vegades és bé, i no vull parlar-ne més. I també és lògic, de no vull parlar amb els meus pares, això em fa vergonya, no? Però aquí és on els pares s'han de remengar i dir, bueno, hem de començar a parlar d'aquest tema. I bueno, pues, potser no tant preguntar, però bueno, pues, si avui fins aquí, pues, demà tornem a treure el tema.
0: O potser evitar l'interrogatori i obrir un diàleg pare-mare i que el fill, com que escolta, igual s'hi afegeix, no?
2: Exacte, sí. Sí. Sí, depèn del nano, pots fer servir diferent manera, però sí. Treure el tema sempre és enriquidor.
0: Important, i molt important.
2: Exacte.
1: Doncs, home, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I comptarem amb tu alguna altra vegada. Gràcies.
0: Gràcies. Mm.

0: Doncs seguim el programa amb el comentari de les píndoles. Joan, comences tu.
1: Mira, volia comentar, aquests dies ha sigut notícia, els turistes atrapats en un vaixell a l'Atlàntic Sud, afectats d'antivirus, que fins a aquest moment poca gent sabia que existia aquesta paraula, i realment transmetent les notícies, visions bastant apocalíptiques d'aquesta malaltia. Abans d'ahir vaig veure notícies de Madrid amb gent equipades amb EPIs com en les èpoques dures del Covid. Llavors, fa tres dies a La Vanguardia va sortir una notícia que el titular era: a Xile els pacients infectats d'antivirus es transporten amb mascareta i prou. És a dir, i això prou. Era el titular d'una notícia entrevistant un neumòleg de Xile que té experiència amb aquesta malaltia. Abans, però, potser faré un breu recordatori del que és aquesta malaltia, que jo també m'ho he estat mirant perquè no en tenia ni idea.
0: Sí, jo penso que anava a dir que ni els metges ho sabíem, no. La majoria, clar.
1: És una malaltia causada, viral, causada per el virus d'antivirus, que ens transmet bàsicament a partir dels rosegadors, a partir d'orina, femta o saliva seca d'aquests animals. Bàsicament inhalant, o molt rarament per mossegades, o es parlava si és possible transmissió de persona a persona. Llavors, que els símptomes que dona són semblants a una grip, amb cansament, dolors musculars, mal de cap, nàusees, a vegades diarrea, i que això pot ser el debut de la fase greu de la malaltia, amb fallada cardíaca o renal.
0: Però és un percentatge baix, no?, de persones que acaben...
1: Sí, no totes, no totes. Per exemple, a Xile hem vist que al sud de Xile el 25% de gent té anticossos contra aquesta malaltia.
2: Ostres, no ho sabia.
1: El 25%, Déu-n'hi-do, no? Vol dir que molta gent l'ha passada, inclús hi ha formes asimptomàtiques, no? Sense cap símptoma o amb símptomes menors. I llavors aquest metge comenta la seva experiència de la malaltia a Xile, no? Diu que l'any passat es van reportar 44 casos a Xile amb 13 morts. Que el ratolí és el reservori, el transmissor, i que aquest ratolí es veu que s'alimenta d'un bambú especial que creix entre, em sembla que és febrer a l'estiu, és a dir, 4 o 5 mesos, i és l'època en la qual apareix aquesta malaltia, bàsicament. El ratolí s'alimenta d'aquestes bambús, bueno, i llavors les defecacions... les defecacions, doncs, bueno. Comenta que aquest nou malalt, que no totes les persones són susceptibles d'infectar-se i de amb afectacions greus, és a dir, que hi ha que van amb afectació molt greu i que poden morir, evidentment, i n'hi ha que amb símptomes més lleus. La mortalitat a Xile ha baixat d'un 80% a un 15% amb un diagnòstic precoç. És a dir, diu que el tractament, bàsicament no hi ha cap tractament específic, però que sí que és un diagnòstic precoç i tractar les complicacions que sorgeixin. I amb això, doncs, han baixat la mortalitat d'un 80 a un 15%.
2: Perfecte.
1: Que quan els malalts ingressen a l'hospital van amb mascareta.
0: I prou.
1: I a un metre del malalt del costat. És a dir, perquè fins ara sembla ser que la transmissió bàsicament és ratolí i persona. És clar, si tot això... Perquè li pregunten a aquest neumòleg, escolta'm, i a Europa hem exagerat, no? Hem exagerat. Clar, diu, no ho sé. Diu, no ho sé perquè Europa és una malaltia nova, no coneguda. I per tant, esclar...
0: No hi ha immunitat.
1: No hi ha immunitat. I hi ha la dubte si és possible la transmissió persona a persona. És a dir, que sembla ser que no, però... I per tant, diu, bueno, no, s'ha actuat correctament... Per tot això, no?
2: I amb l'antecedent del Covid, no? I dius, ostres, curem-nos en salut.
1: Sí, sí, amb l'antecedent del Covid, no? I, bueno, m'ha semblat que valia la pena comentar-ho, no, Albert?
2: Molt bé.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí. Està a l'ordre del dia.
1: Està a l'ordre del dia, no? I, no, i és que l'altre dia, com vaig veure aquestes imatges a Madrid, amb coberts, amb allò... Amb...
2: Les epis, sí.
1: Dius, el temps dos del Covid,
2: tornem,
1: no?
2: Enrere, tornem enrere, fa 6 anys.
1: Sí, sí, sí. No sé, vols comentar alguna cosa? De...
2: Nosaltres ara ens van enviar protocols d'antivirus i així, clar, estan al dia de tot, i l'altre dia ens ho llegíem i, bueno, és això, no? O sigui, s'hauria d'aïllar el pacient, s'ha de notificar els casos, etc. I em penso que és el clínic on a Catalunya es tracten els casos d'antivirus. No n'hi ha hagut cap encara, però si detectéssim a qualsevol centre de salut un antivirus, s'han de derivar directament al clínic, que és on es faria l'ingrés i l'aïllament i l'estudi.
1: Perquè és que el diagnòstic es basa en estudi serològic de búsqueda de virus.
2: Sí.
1: Això es deu fer a Barcelona o es fa també a l'Hospital de Mataró?
2: Jo crec que depèn dels símptomes que tingui, és que es pot camuflar moltíssim amb qualsevol altra viriasi.
1: Sí, sí.
2: Llavors és difícilment detectable, a no ser que hi hagi hagut un contacte directe que sàpigues que l'altra persona té antivirus. Però a mi, si em venen al cap dient-me que tenen malestar general, fabrícula, no demanaré una serologia perquè estaríem cada dia demanant 30 serologies. Llavors ens pot passar per alt. Això és la realitat.
0: Es pot demanar? La serologia,
2: jo crec que s'hauria de derivar directament al clínic i ells demanar-ho específicament, perquè no, nosaltres, no, com no és una malaltia coneguda al nostre laboratori, no crec que...
0: Seria amb la sospita d'antecedents epidemiològics
2: o un contacte directe amb una persona amb antivirus i que tu hagis començat a desenvolupar símptomes.
1: Sí, o dir, he estat en un barco que venia...
2: Exacte, si vens de creuer, t'envio al clínic. Sí, sí, sí.
1: Bueno, canviem, potser, no?
0: Sí, jo vull comentar un article que està basat, això està publicat a la revista aquesta de Conversation, però està basat en una publicació de la revista New Scientist, no sé, seria el científic nou, i el títol és La tornada silenciosa de la deficiència de iode. Pot ser que tingui la culpa... la mena de sal que estem consumint. I, bé, el iode, molta gent, bueno, no està present avui en dia pràcticament mai, però era la deficiència de iode durant el segle XX, primers del XX, va produir enormes alteracions de salut a tota Europa i bàsicament a les zones centrals, però aquí també a Espanya, que la deficiència és causa de golls, bocio en castellà, càncers de tiroides, però també d'un mal desenvolupament del fetus en la panxa de la mare i deficiència de desenvolupament una vegada naixies, perquè l'ambient i l'entorn seguia sense iode i que en casos extrems acabava amb una malaltia que es diu cretinisme. Cretí no és una persona, s'utilitza com un insult, però és una persona desgraciadament afectada d'aquesta deficiència de iode. Recordem que el cineasta Luis Buñuel va fer una pel·lícula sobre les Hurdes, a Extremadura, sobre això. Bé, això s'ha oblidat. A Europa el que es va fer és ajudar la xarxa d'aigua.
1: Perdona, perquè el iode d'on ten...
0: On està?
1: Amb què el mengem, diguem-ne?
0: Amb el mar. Vull dir, amb l'aigua que tingui sals de iode, abans
1: en
0: típicament
1: peix,
0: eren... Al costat de l'aigua del mar, perquè es prenia aigua de pous, i també el consum de peix.
1: Així, si tu no menges peix i no tens el mar a prop, no tens iode.
2: Clar, l'aigua embotellada igual no
0: porta. Pots tenir deficiències.
2: En porta poc. L'aigua embotellada igual sí que en porta, però en porta poc.
0: No, l'aigua embotellada no en porta perquè
2: no,
0: és d'alta muntanya. Quan fan la gran exposició pura, sense cap sal, és molt millor l'aigua de rius, perquè almenys les pluges venen del mar i això.
1: És a dir, perquè ens situem, el iode que adquirim, o mengem peix o mengem sals que porten iode.
0: Oh, sí, vale, sí.
2: Exacte.
1: És dir, les sals de l'Himalaya.
2: Aquesta rosa.
0: Això t'ho deixo al fil.
1: No, no, no, home, és que ara hi ha aquest exotisme de...
0: Em trenques l'article.
1: Ah, bueno, perdona, ja et retiro la pregunta.
0: No, no, no. Bueno, no, ja que estem, ja que em fas la pregunta, la contestem. Les sals de l'Himalaya, primer, no són de l'Himalaya. La majoria són d'una zona del Pakistan a 300 o 400 quilòmetres de distància. Això a la primera. I segona és això, que no tenen zero contingut de iode i l'ús s'ha fet per una teòrica benefici de salut perquè porta altres minerals que, al tanto que inclús alguns poden ser tòxics, fins i tot, però bueno, és com una certa moda que hi ha hagut sense... i, bueno, i és habitual. I també hi ha sals que no són les marines, que també tenen molt poc iode.
1: Perquè la sal marina porta iode perquè l'hi posem.
0: No, a veure, porta iode perquè el mar en porta molt.
2: I estan impregnades aquestes sals.
0: El que passa que nosaltres no bevem aigua de mar, sí. Però la sal marina sí.
1: Tota la sal marina porta iode.
0: Sí, per la que sal marina ja en porta. I les sals que venen de mines, no sé, ara em ve...
1: Perdona, sal.
0: El nom, Gerri de la sal. Sí. Doncs se li hauria d'afegir. L'article ve a dir que...
1: Saps si n'hi afegeix o... Saps si...
0: Bueno, el problema és que això ha deixat d'existir. Ara pràcticament ningú busca sal iodada. I moltes persones, a més, pensen, ui, això és químic perquè li han afegit coses i això deu ser dolent. O sigui, s'ha transformat el criteri de que és indicadíssim prendre sal iodada, però s'ha canviat per no prendre-la, perquè és una cosa química. La sal iodada, en aquí es va fer, deia fa un moment que el resta d'Europa van iodar les xarxes d'aigua, però aquí és molt difícil perquè els aqüífers i les conques d'aigua són diverses i es va optar per sal iodada. I amb això es va aconseguir una pràcticament desaparició de moltes d'aquest tipus de malalties. El cretinisme, la disminució de golls... Sempre hi ha hagut, però, una tendència a que quan més lluny estàs del mar, i aquí a Catalunya des de fa temps s'han fet estudis de percentatge de persones que tenen goll, bocio, o sigui, és un creixement de la glàndula tiroides. Si no tens prou material, la fàbrica l'augmentes i acabant pot ser molt, molt importants i moltes vegades havent d'intervenir pels efectes de compressió. Aquí a Mataró hi ha moltes, i a Argentona segur, hi ha moltes persones intervingudes per problemes de goll. Quan més més t'apropes al Pirineu, el percentatge de goll va progressivament augmentant. I estudis que s'han fet, i aquí a Mataró es van fer sobre els anys... poc abans de l'any 2000, em sembla, sobre la quantitat de iode en els escolars, molt baixa. I molt baixa, i hem dit, una, perquè s'utilitzen aigües embotellades, que aquestes no en tenen, i després el consum de peix, sobretot fresc, i blau no cal que sigui blau, ha disminuït moltíssim.
2: Sí.
0: Aquesta és una de les causes.
1: I, per exemple, llavors, si tu no menges sal iodada o no menges peix, el consum de iode
0: baixa.
1: Baixa molt.
0: Baixa. I l'article aquest...
1: I hi ha suplements de iode? Diguem-ne, pots comprar iode en pastilles?
0: Sí,
1: Sí,
0: però tampoc és d'ús habitual. De fet, això està fora dels circuits. Tu ens ho pots contestar, Clara.
2: Sí, no, nosaltres...
0: Això ha desaparegut, això.
2: Sí, no. Jo ara estic aprenent perquè no me n'havien parlat.
0: I aleshores, quan interessa que no hi hagi deficiència de iode? Sobretot a les dones a l'edat reproductiva per la transcendència que té sobre els fills. I després, durant la infància...
2: és important també.
0: I durant la lactància. Clar. I es consideraria que s'hauria de consumir sí o sí sal iodada almenys fins als 18, 20, 25 anys. A partir d'aquesta edat hi ha la deficiència de iode o la ingesta més baixa de iode ja no és tan important. I fan una, i la OMS ha començat a donar un toc d'atenció en aquest sentit de fer servir en aquests països com nosaltres, com a Espanya, saludada. I a veure, jo no tinc res contra la sang de l'Himàlaia i la però fem-la servir amb celebracions o el diumenge com una cosa especial.
2: El dia a dia.
0: I la sal rosa i aquestes coses, però el dia a dia penso que no estaria justificat i és una, en certa manera perjudicial no fer-la servir.
1: A veure, ara em ve la pregunta de a la gent que, per exemple, que és hipertensa i que dius, vostè, res de sal, res.
2: Peix. Que mengi peix, no? Peix,
0: no? I la poca que prendrà, perquè segur que porti iode.
1: Clar. Porti iode, no? I si no, menja peix.
2: Sí. Però llavors la sal iodada es pot comprar en supermercat normal.
0: Sí, si t'hi fixes, sí.
2: Sí, no m'hi he fixat mai, ja m'hi fixaré.
0: A veure, aquí va haver-hi un temps també que s'associava a iode i fluor. I, bueno, i es comprava. El fluor es feia servir perquè una deficiència de fluor semblava que tenia incidència en càries i en algunes malalties òssies. I però ara se'n troba.
1: I
0: sal marina o sal, o que posin clarament sal iodada.
1: O sal marina.
0: La sal marina en té menys que la sal iodada. Això depèn també de com s'ha tret, però bueno, són aquestes de les salines del costat de l'aigua, del mar, del Tebre...
1: No m'hi he fixat mai, la sal que comprem, si posa iodada.
2: Jo tampoc. Avui mirarem.
0: Pues jo penso...
1: Sí, avui és doncs, qüestió de mirar.
0: Bueno,
2: tenim deures tots.
0: No, és m'ha semblat... bueno, és, a veure, no és que passi... És que de mantenir-se així... probablement tornarà a haver-hi un increment de malalties de tiroides dependents d'aquesta deficiència de iode i de trastorns neurològics, sobretot de desenvolupament del sistema nerviós amb nens.
1: Tu havies vist molt Albert, gent amb hipotiroidisme, amb goll, havies vist molts, evidentment, hi havia relació amb... havies viscut en relació de l'hipotiroidisme
0: amb
1: el tipus d'alimentació.
0: Sí, això sempre és un clàssic que s'ha fet, s'ha repetit i he aprofitat aquest article per revisar. Tinc un llibre publicat el 2004 que parla d'això, diu, atenció al segle XXI, estem al segle XXI, perquè ja aleshores ja s'havia detectat severes deficiències de iode i la recomanació aquesta de sal iodada. I tots els estudis, sempre hi ha una relació directa entre golls, càncer de tiroides, deficiència de iode.
1: Molt bé.
2: És important, saber-ho. Hi ha molts trastorns de tiroides ara.
0: Bueno, però són d'un altre tipus.
2: Sí, però bueno, pot ser
0: però
2: que afecti.
0: Però que no tenen... Una altra cosa és tenir una malaltia del tiroides, aleshores has de consultar el professional.
2: Sí.
0: Primer, si té que veure amb una deficiència... El problema de la deficiència de iode és que és, ho hem de fer per prevenir aquestes malalties. Una altra cosa és si jo tinc un altre tipus de malaltia de tiroides, que són molt freqüents, si el iode pot estar contraindicat. En alguns casos estaria contraindicat, però estem parlant ja de persones que tenen ja una malaltia definida d'un altre tipus.
2: Molt bé.
1: Continuem, no? Seguim obert.
0: Seguim.
1: Tenim temps, no? Sí, vale. En Joan diu que tenim temps.
0: I, va, deixa'm fer l'altra píndola que tenia. Aquesta és un estudi que s'ha fet... el títol de l'article és un simple anàlisi de sang permet la detecció simultània de múltiples tipus de malalties. Dius, escolta, això és xauxa, no? Vull dir, perquè amb un anàlisi... Això es refereix a un estudi que s'ha fet amb uns 1.200 persones fetes a moltes universitats d'Estats Units, bàsicament de Califòrnia, i que les cèl·lules en el cos alliberen un ADN. que és cada cèl·lula. I les cèl·lules tumorals i cèl·lules malaltes per altres malalties també. Nosaltres, això és l'ADN que es diu lliure, circulant, i que es pot determinar, però aquest estudi s'ha fet perquè s'ha aconseguit un tipus de tècnica de laboratori que pot diferenciar aquest ADN lliure si és de cèl·lules sanes o si pertany a cèl·lules d'algun tipus de malaltia. I en concret aquí s'han intentat, bueno, s'han determinat per diferents càncers i han aconseguit una especificitat molt alta, vull dir, no tenir falsos positius, falsos negatius, que serien en diversos tipus de càncer i d'alguna malaltia, moltes vegades immunològiques. Mm-hmm. Això no és un anàlisi, això és un estudi que n'ha intervingut moltíssima gent,
1: cosa de futur,
0: però no? Que obre una porta molt interessant, que és probable, és no possible, sinó que és probable que d'aquí uns quants anys, quan ens anem a fer una revisió al CAP, tindrem un anàlisi que ens sortiran allà una relació de 50 malalties o 30, no sé quantes, que puguin, algunes diagnòstiques i unes altres que puguin prevenir. És una cosa que està a les braçaroles, però amb resultats molt prometedors i que es basa en això. Vull dir, detecto aquest ADN lliure que alliberen les cèl·lules i hi ha un mètode que diuen de metilació, no entrarem, tinc l'article l'original i és extensíssim, és molt tècnic, es pot aconseguir quin és el normal, dels que no són normals, i dins d'aquests, a quines malalties.
2: Ostres, molt bé. Home, és molt interessant.
0: Futurisme no és ciència-ficció, això, és futurisme.
1: És futur, sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Joan, tenim temps de... Molt poc. Bueno, doncs ho deixem aquí.
0: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: A tu, Clara, per venir. I fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran començar amb molta alegria. Benvinguts a l'hora del conte. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, Aran. I hola, Lluís.
1: Tornem a ser-hi una setmana més a l'hora del conte per compartir amb tots els nens i nenes més històries màgiques i encantadores.
3: I és que cada setmana portem relats que ens transportaran a mons fantàstics plens d'aventures i personatges inoblidables.
1: I no només això, també tenim aquella paraula que diuen que està perduda, que nosaltres ara la recuperem perquè vosaltres les utilitzeu al dia a dia.
3: I no deixem de banda la lectura, Lluís, perquè remenarem els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes, perquè gaudiu sols o en companyia d'una bona aventura màgica.
1: I després de tot això, acabarem el programa amb bona música per ballar. Ja sabeu que ens podeu escoltar

0: Cada setmana la vostra emissora local arreu de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 571 i ens ha sortit...
0: Doncs ens ha sortit un conte fet aquí, a casa. Ah. Es tracta de La Violeta i el caçador de contes, dedicat precisament a La Violeta, una nena de 6 anys que ens escolta des de Barcelona i a la que li dediquem aquest conte.
1: Alguna vegada us heu preguntat on van a parar els contes quan ningú els explica? Es queden adormits a les prestatgeries? O bé es desfan com el fum d'una espelma?
0: En aquesta aventura coneixerem a la Violeta, una nena amb els ulls plens de preguntes, i al seu pare, que és el caçador de contes, que no caça animals ni tresors, sinó paraules, emocions i finals feliços que han quedat perduts.
1: Aquest conte és un homenatge a la imaginació. Ens ensenya que les històries són fràgils. Si no les mimem, si no les compartim, corren el perill d'esvair-se per sempre més. Però també ens recorda que, mentre hi hagi algú com la Violeta, disposada a escoltar amb el cor obert, la màgia mai s'aturarà.
0: Prepareu-vos per viatjar a un lloc on les xarxes es fan servir per atrapar somnis i on cada pàgina és una porta oberta, perquè, al cap i a la fi, tots som una mica caçadors de contes, oi?
1: Si algú de vosaltres que ens escolta voleu ser protagonista com la Violeta d'un conte, només heu d'enviar un correu electrònic a onavitlles@gmail.com dient quina història voleu i el vostre nom. I amb molt de gust nosaltres us ho farem. Ara obriu bé les orelles i deixeu volar la ment, perquè el viatge de la Violeta comença ara mateix.

0: En un poble on les cases tenen teulades de color de mel, hi viu la Violeta. La Violeta té 6 anys i uns ulls que brillen com dues llunes quan arriba el moment més esperat del dia. L'hora del conte. No és una hora qualsevol. És el moment en què el món s'atura, el llit es converteix en un vaixell i la veu del seu pare és el vent que mou les veles. A l'habitació de la Violeta hi ha una llum tènua i l'olor de llençols nets. El pare seu a la vora del llit, amb un llibre vell a les mans.
1: Papa, avui no vull un conte de princeses, ni de dracs que treuen foc.
2: Ah, no? I doncs, quina aventura busquem avui, senyoreta Violeta? Vols que anem a la lluna a buscar formatge?
1: No, avui vull saber d'on venen els contes. Com arriben al teu cap abans de sortir per la teva boca?
0: El pare va deixar el llibre sobre la tauleta de nit i va fer una cara de gran misteri. Es va inclinar cap a la Violeta i li va parlar gairebé en un murmuri, com si les parets tinguessin orelles.
2: Escolta'm bé, Violeta. Has de saber que jo no invento els contes. Jo sóc un caçador de somnis. Cada nit, quan tu t'estàs raspallant les dents, jo surto un moment al balcó amb una xarxa invisible feta de fils de seda.
1: Una xarxa? Què caces, papallones?
2: Caço paraules voladores. Són unes paraules brillants que surten de les estrelles. N'hi ha de color blau, que tenen sabor a mar, i de color taronja, que fan olor de bosc. Les guardo totes en aquesta butxaca. I quan m'assec amb tu, les paraules comencen a pessigar-me perquè les deixi sortir.
1: Jo també vull ser caçadora. Jo també tinc les paraules.
2: I tant que sí, Violeta, tu tens les més boniques de totes. Les teves paraules són de color lila, com el teu nom. Són paraules que parlen de rialles, de llocs i de la màgia de tenir 6 anys.
0: La Violeta va tancar els ulls i va imaginar que la seva habitació s'omplia de paraules de colors, surant com bombolles de sabó. Es va sentir segura i feliç, sabent que cada nit, passés el que passés, hi hauria una història nova esperant-la.
1: Papa, demà caçarem una paraula molt gran, tan gran com un elefant.
2: Més encara, Violeta, i tan alta com un castell. Però ara toca tancar els ulls i deixar que les paraules et bressolin fins al món dels somnis. Bona nit, petita caçadora. Bona nit, amor.
1: Bona nit, papa.
0: I així, amb el cor ple de colors i la mà agafada a la del seu pare, la Violeta es va adormir. Aquella nit va somiar que volava per sobre del poble, caçant amb la seva pròpia xarxa de seda les històries més boniques que mai s'han explicat.
2: Quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes. Ai, Mercè, i saps per què dic això?
3: Per què?
2: Doncs perquè el proper conte que us portem és la llegenda del blat de moro, imprescindible per fer unes bones crispetes.
3: I que bones que estan.
2: Ai, que sí.
3: Doncs, un conte que ens explica la procedència del blat de moro. Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre elles. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís perquè és que no tenien família.
2: Finalment van arribar al país d'uns indis on els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però segurament passarien gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
3: Ai, pensava que explicaries més, Lluís.
2: Pues no, mira.
3: Ai... Segur que la senyora Velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
2: Pot ser, Mercè. Ah, vinga, no xerrem més. Escoltem la llegenda del blat de moro.
3: I tant, escoltem-la.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: «Us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres amb molt de gust».
0: I l'àvia va contestar:
2: «No necessitem gran cosa, i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar».
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els hi digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: «Què fas, àvia?»
2: «Us preparo un puré de blat de moro»,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: «He sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens».
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: Per explicar-vos el darrer conte d'avui, hem triat un conte popular del folclorista català Joan Amades, La filla del sol i de la lluna, a on trobem aventura, màgia i molt d'amor.
1: Els contes tradicionals són rics en metàfores i els més xics s'identifiquen amb els personatges tal com fan en el joc simbòlic. Escolten de manera activa, interpreten, senten, viuen i reaccionen davant dels conflictes que els planteja la història.
0: Com tots els adolescents, la filla del sol i la lluna volia veure món. La seva mare li dona consells, però ella no els acaba d'acceptar. Escoltem el conte de Joan Amades, La filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida, que sempre deia que volia anar amb ells a Corramont. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre al mateix pas i a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona? Com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia i jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Gotet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava, de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles... Esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla. Correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat. Són... i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort i una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei, però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida!
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a veure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
3: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran, i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
4: Ah, oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
2: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia...
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, mal parlat. Si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.
1: Tornem a la secció de les paraules oblidades després d'una pausa per parlar de la importància dels contes, novel·les i tota mena de llibres en el context de Sant Jordi. Tot i que, més que una paraula oblidada o perduda, avui parlarem d'una imatge trobada. Parlarem de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat i de la llegenda que envolta la seva troballa. Santa Montserrat. Així doncs, crec que es mereix que la recordem. Tu saps, Lluís, com va ser trobada la Moreneta?
6: Si no tinc mal entès, la llegenda explica que la primera imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou trobada per uns pastors a l'any 880, fa anys això, eh?
1: Sí, tant.
6: Després de veure una llum a la muntanya, els pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu a l'interior d'una cova. Quan el bisbe s'assabentà de la notícia, va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa, però el trasllat resulta impossible, ja que l'estàtua pesava massa. El bisbe ho va interpretar com el desig de la Mare de Déu de quedar-se al lloc on se l'havia trobat i ordenar la construcció de l'ermita de Santa Maria, que és l'origen de l'actual monestir.
1: Doncs una història molt bonica, Lluís. I saps que aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat és coneguda popularment com la Moreneta?
6: Uh-huh.
1: Això és així per la seva tonalitat fosca que ha anat agafant a conseqüència de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del pas del temps. Aquesta és la versió que jo conec. No sé si tu en saps una altra.
6: Doncs, Mercè, és curiós perquè la imatge de la Moreneta està feta de fusta d'àlber, que és una fusta que és molt clara. I una altra de les llegendes diu que va ser trobada pels pastorets a la Santa Cova, com dèiem abans, el 880,
1: sí, sí.
6: I que, de fet, ja era negra quan la van trobar i que cap esforç per netejar-la va funcionar, ja que el seu color era una senyal divina de la seva presència a la muntanya, que estava vinculada a la terra i a la humitat de la cova.
1: Doncs ja veieu que la Moreneta és una barreja d'història, de ciència, de llegenda... Bé, la propera setmana us portarem una altra curiositat més. Ara ens n'anem cap a la biblioteca.

0: Continuem recordant la Moreneta i el seu entorn. A mi, Montserrat, em recorda també un personatge molt entranyable. Aquest personatge és el Patufet. I això és així perquè quan les meves filles eren petites i visitàvem el monestir, mai marxàvem sense comprar un conte per a cada filla, per a cada nena, doncs d'aquest nen, del Patufet. És que ens despertava molta tendresa el Patufet, la veritat.
1: Em sembla que no sou els únics, eh?
0: No, segurament que no. Per això avui porto un conte molt clàssic i molt bonic, que és el Patufet, el timbaler del Bruc. Ens el vols explicar una miqueta? Lluís, només una miqueta, que et conec.
1: Vale, d'acord. Mira, en aquest conte el Patufet, un gran expert en tradicions catalanes, però també en llegendes, ens n'acosta una de ben singular, la del timbaler del Bruc. Enmig de combats ferotges, un noiet va demostrar la seva valentia i va derrotar un exèrcit amb l'ajuda del seu timbal. Atenció, que comença l'acció. I fins aquí puc explicar. Ai, segons diu la llegenda, el timbaler del Bruc era un personatge anomenat Isidre Llussà, que va néixer a Sant Pedor. A Sant Pedor, al poble del Guardiola.
0: Del Pep Guardiola, sí.
1: Vinga. Segons diuen, va ser capaç d'aconseguir guanyar l'exèrcit francès, gràcies a la seva valentia i a l'ajuda del seu timbal i de la natura.
0: Doncs sí, exacte. Sembla ser que el ressò d'aquell so del tambor, en xocar amb les parets de les muntanyes de Montserrat, va fer creure que el nombre de soldats catalans era molt superior al que realment hi havia.
1: I així se la van jugar els francesos.
0: Exacte.
1: No hem fet cap conte, La que prometem a la gent que ens escolta que farem aviat.
0: Sí, senyor.
1: Un conte del timbaler del
0: Bruc. Sí, senyor. Així doncs, recomanem aquest conte, El Patufet, el timbaler del Bruc, de Roger Roig César, il·lustrat per Hugo Prades Martínez i editat per Coetània Edicions. Aquest conte està recomanat per a totes les edats, perquè ni els contes del Patufet ni les llegendes que l'acompanyen tenen edat.
1: Evidentment. Mercè, arriba l'hora d'acomiadar-se. T'ho has passat bé?
0: Ai, Lluís, què t'he de dir? És que sempre em sap molt de greu quan arriba aquest moment, i t'ho dic de veritat.
1: És molt curtet, és molt curtet.
0: És que és així, sí, clar, doncs, que m'ho he passat bé, i tant.
1: Perfecte, i esperem que els nens, nenes, pares, ja vistiets, que escolten l'hora del conte, també s'ho hagin passat molt bé. Ai, ens acomiadem per avui des d'una granja de gallines. Marxem amb la música dels Pot Petit i de la seva gallina Tica.
0: Doncs ens veiem la propera setmana, així que esteu atents a aquesta hora i no falteu a la cita. Mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc-coc-coc-coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah, hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. La ràdio per tu, Ràdio Argentona.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Vinga, un altre Cara B.
1: Com cada dimecres de 6 a 7 a Ràdio Argentona. Comencem.

0: Hem començat amb Glenn Hazard,
1: el cantautor irlandès, amb la cançó Didn't Hear Rumble. I continuem amb el nou treball de Christine Hirsch.
0: Escoltem el tema Sandial.

0: I ja que escoltem Crimson Hearts, posem el dels seus temes més d'èxit.
1: Your Ghost, tema que va interpretar amb Michael Stipe del Rem. Down

0: I ja que estem parlant de duets, un altre ben aconseguit, Nick Cave i Kylie Minogue.
1: Del seu disc Murdered Ballads, Balades Assassines, la cançó Where the Wild Roses Grow.

0: I continuem amb el nou treball acabat de publicar de Clara Pella, titulat Nuca, i que no el trobareu a l'Spotify.
1: Exacte. En aquesta ocasió hem escollit el tema Canviar la danza, en el que canta El Niño de Elche.

0: i ara anem cap al nou treball dels Pulp.
1: Ironia britànica en aquest tema titulat Cold Call on the Hotline, trucada freda a la línia calenta.

inside my head, but it's all a bit one-sided. Please help.

compensation. I'm my own voicemail. I've heard it.

0: Sorry, wrong number.
1: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
2: Oh my love, de Quimi Portet.

L'estiu pot ser tan trist com les seves cançons. Trens de la bruixa desmuntats, els pàrquings per als camions.

0: Comuniqué de Dire Straits del 1979 i que encara hi tocava el germà de Mark Knopfler, David Knopfler.
1: Vinga, escoltem un dels grans clàssics del rock.

0: i a l'electrònica i jazz actual dels Go-Go Penguin.
1: Grup de la nova escena britànica de música fusió, escoltem la composició Mount Analog.

0: Josep Tió, de Sopa de Cabra, i Lluís Gavaldà, dels Pets, es van ajuntar per gravar un tema amb motiu de la publicació del disc i documental Rock and Cat.
1: Escoltem Silencis. 3

0: ara Bruce Springsteen amb l'àlbum Walking on the Dream del 2009, àlbum que va passar una mica desapercebut, però que tot el que fa el gust val la pena.
1: I tant, escoltem el tema que dona nom a l'àlbum.

0: I per acabar el programa, Joe Jackson.
1: Vinga, tanquem amb l'elegància i la ironia a la composició I'm Not Sorry.
0: Esperem que el programa hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve, aquí, a Cara B, Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics en Joan Ferrés. Podeu escoltar també tots els programes emesos a la plataforma iVox. Salut i fins la setmana vinent.

0: Heu escoltat Cara B, amb l'Òscar Blader i en Xavi Vives. Música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
3: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el diari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
5: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades

0: vegades arriba a temps, un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
1: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com està?
2: Molt bé.
1: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
2: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba a una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta, i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius perquè, sobretot, no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes i, sobretot, també per no propagar-lo tu i, més a més, també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
1: Que, de fet, hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
2: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no?, de dir no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això segur.
1: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no?, podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
2: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
1: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
2: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar, potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament, perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
1: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
2: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien: és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei, i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva, i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
3: Segur que sí.
1: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies
1: a vosaltres.
3: Molt bé. Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys, no sé fins i tot de quin any és això, potser dels 70 o de por ahí, i van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi hauran instruments, i tot segueix igual, el que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: sí,
0: a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On n'hi ha a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal, del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir, ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada, la tecnologia certament ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu, la tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà, no és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí en el centre de tot perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreu en això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració. No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant. I continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc., per millorar-nos com a espècie. I, escolta, si al final... doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació, que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: el bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana, això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el Mai primer més. Gran okay. assaig no? de vida cíborg sí. a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital. Perquè és un concepte molt curiós, no? Perquè, mira, just aquí a Mataró crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè a la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: Típica és un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí. que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que et fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada, és un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David, però sí que m'agradaria preguntar-li abans d'acabar aquesta conversa pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual. És que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions o que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etc, etc.
0: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
0: Que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
0: No passa res. No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi haurien d'estar desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també a vegades les religions diu que tu ets valiós però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
0: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
5: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que durant unes dècades a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
0: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
5: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
0: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
5: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica potser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és quasi un mantra avui en dia.
0: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
5: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no-violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, eh? Però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme, encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
0: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
5: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
6: Hola, bones, molt bé, molt bé.
0: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
6: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
0: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
6: Bueno, bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
0: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
6: Bueno, bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
0: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
6: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser, en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
0: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
6: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això em va afectar bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
0: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
6: Sí, sí.
0: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
6: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
0: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
6: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament. Però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que, bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirava bàsquet o mirava tennis o algun altre esport, i això em distreia.
0: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
6: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
0: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
6: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
0: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
6: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
0: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
6: A tu, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
6: Una abraçada, adéu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
7: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla Xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí. Tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En veus? Diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? A més, sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt a les parts més amples fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color és color gris, vull dir, veure si estigués pintada groc fluorescent.
0: Clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquennal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris en zones molt diverses i tal és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran

0: muralla, ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Troia d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la... geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, clar, tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè... sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paraula en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII. Ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, ¿vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però... Per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: Xina,
1: no?
0: De sí, la història.
1: Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari. Per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Vale? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Vale? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, va? En una època que es diu els regnes combatents, va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on té la tomba, no? amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, a l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la gran muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Van morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no?, fent referència a que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona d'una nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus. Una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9, 10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa doncs irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà hi també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues arranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al Tang, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo, Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan, que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

drifters off to see the world. There's such

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més...

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.
2: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition, 2, 1, 0. Ignition.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: I com no, avui no podríem començar d'una altra manera que amb l'himne dels campions.
1: Estem aquí.
0: Campions de, campions de primera catalana. Hem fet història, hem pujat.

Nova Sasio, Argentona, His Music. Tocan Juanra y pasaremos una bona estona. Vinga, i aquesta sessió farem honor al primer equip del Futbol Club Argentona.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Recordeu que també podreu descarregar totes les sessions a la plataforma iVoox. Allà hi poseu Argentona Hits Music i estan totes penjades.

Estàs escoltant Argentona Hits Music amb DJ Juanra. DJ Juanra in session.

Vinga, vaja, acabarem la sessió amb la Morocha. Cançó que fa el primer equip. Així guanyat aquest campionat de Lliga. És la cançó que ens motiva, la que fan servir al vestidor. Vinga, va, va per ell.

0: Bueno, gracias, parceri. Isis, la Pruperi y yo. Gracias, como no, la equipo de la radio.
1: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
2: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
3: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
2: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Sóc Clara.
2: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
2: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Hey, Juanes.

aturat. No sé si semblo un boig, però creu-me, no pretenc res estrany. Només vull tornar a veure aquell racó on tantes hores van passar.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: El primer titular és per la victòria del Barça, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olympique de Lió. 2 gols de Payor i 2 de Salma. Aitana destaca el poder de la Masia i Catacoll diu que Pere Romeu és un entrenador top. Aquest diumenge a les 7 de la tarda la celebració a Barcelona amb les jugadores.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si s'accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents. Una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més controls i denuncia incompliments continus. Al Festival de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico Lorca que ha portat el reconeixement del prestigi.

0: espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Comencem parlant de la quarta Champions del Barça, Damià Aguilar.
2: Així l'hem viscuda.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
2: El Barça femení de futbol que aconsegueix la quarta Champions en 6 anys a Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
2: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: Superfeliz. Por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante, creo que hemos jugado una grandísima final, somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
2: I Aitana Bonmatí, que ha hagut de jugar un paper diferent a les anteriors Champions que ha guanyat, parla del poder de la Masia.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
2: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que marxi la crac blaugrana.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
8: vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb Israel i les monarquies del Golf. El punt de partida és un document iranià que, segons la cadena nord-americana CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
9: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Esmael Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
10: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment

0: s'assolirà un accordo definitivo.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, des de l'aeroport de Barcelona, on ha anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
2: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Mia Joali.
3: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. El govern israelià, per cert, ha retirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
5: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
6: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
7: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
8: I que la consellera dimitisca.
5: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
9: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi vegin reflectides.
5: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
10: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
5: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
1: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
11: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
12: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
11: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
13: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
11: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
14: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
15: Hay momentos en los que se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
11: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
16: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Serós. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
4: 3CAT Info.
1: En clau cultural, els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Jord. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
0: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
17: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
0: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
18: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
0: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix, una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys, i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
19: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que es redueixi el nombre de terrasses, demanant més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
20: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on en tenen constància de més incompliments. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa Diagonal DIR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda Diagonal de Muntanya a Mar. Comença a les 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el recorregut mentre duri la cursa. TMB recomana fer desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
2: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
21: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
2: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
22: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
2: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
1: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i també danys.
4: Esports.
1: En Damià Aguilar.
23: El Girona perd la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a 1. L'equip del País Valencià, que entrena Eder Sarabia, s'hagués salvat tot i perdre a Montilivi, però no han abaixat els braços. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
24: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure a Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
23: Amb l'equip de Montilivi se'n va a segona el Mallorca, tot i guanyar 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto.
4: 3CAT Info.
25: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
23: El Barça femení de futbol ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Pallur i 2 de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Anem a altres temes.
4: 3CAT Info.
23: A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera federació. Ha empatat a un al camp de l'Hèrcules. El president Lluís Fàbregas no se'n va content.
26: S'haver salvat els mobles és així de trist, així de senzill. Una temporada que va començar amb unes altres expectatives i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
23: L'entrenador Pablo Alfaro diu que han suat sang.
27: Es una liberación. No cabe duda de que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas.
3: dejar el barco del Nastic en el puerto de Tarragona ya bien amarrado, que ya no se lo lleve el temporal. Y sí, muy conscientes de las dificultades, muy consciente, ya digo, de que la temporada ha sido dura, ha sido difícil, ha sido larga.
23: El Sabadell ja era equip de play-off, ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa ha entrat al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
5: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
23: Doncs els creuaments són Pontevedra, Sabadell i Europa, Celta B. Els play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, hi haurà tercer partit a 3 eliminatòries, i és que el Noia ha guanyat per 6-3 al Barça, el Voltregà per 6-4 a l'Igualada i el Reus 2-0 al Calafell. El Lleida sí que ha quedat eliminat, ha perdut 2-4 amb el Liceo. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, han perdut els penals després que el partit acabés amb empat a 2. La final de Càceres la disputaran Jaén i Cartagena. En motor, a la Fórmula 1 al Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. Aquest dissabte, igualment, victòria sprint per George Russell. Més coses, a l'ACB de bàsquet el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a Gran Canària. El Giro d'Itàlia, victòria de Jonas Vingegaard a la 14a etapa i es posa la malla rosa de líder. El danès té gairebé 2 minuts i mig sobre el portuguès Alfonso Eulalio. Mentrestant, Mireia Benito ha fet segona a la 3a etapa de la Vuelta a Burgos darrere de la neerlandesa Mixa Bredevol. Demà comença Roland Garros i a la baixa d'última hora del francès Arthur Fils. El número 1 francès, la catalana Marina Bassols, debutarà contra la colombiana Emiliana Arango. I l'estadi Hassan II de Casablanca en construcció per al Mundial de Futbol 2030 resulta que costarà 1.000 milions, segons xifres oficials.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Avui obre aquest informatiu la informació esportiva de Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió, mentre que el Girona perd la categoria i baixa a segona per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-s'hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per tal d'intentar desbloquejar la situació. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza encara més el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa dels 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta. Un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral. Obrim aquest bloc informatiu parlant de l'actualitat esportiva. Tenim dos fronts. Damià Aguilar.
1: Bona nit. Comencem pel Girona, que ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol i calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. L'equip del País Valencià, que entrena Eder Saràbia, s'hagués salvat tot i perdre a Montilivi, però no han abaixat els braços. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: I se'n va a segona el Mallorca, també, tot i guanyar 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera unificada. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. L'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. Declaracions a DAZN.
3: Sí, por supuesto. La verdad que queríamos cerrar el año con victoria porque ha sido una segunda vuelta muy complicada, ya lo sabéis. Y bueno, esta afición se lo queríamos dar a ellos estos tres puntos, no ha podido ser así, pero bueno, nos vamos al final con buenas sensaciones y el año que viene será mejor.
1: La resta de resultats són Madrid 4, Athletic Club 2 en l'últim partit d'Arbeloa. L'Euro Getafe ha guanyat 1-0 l'Osasuna. A la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. I aquest diumenge, a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
4: 3CAT Info.
1: I un altre dels temes del dia.
5: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: I és que el Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat la dificultat econòmica, la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: I la pilota d'or, Aitana Bonmatí, precisament destaca aquest planter del club.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions Rafa Juste parlava de la possibilitat que marxi la crac blaugrana.
9: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
10: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar a més.
10: We have 2 countries affected, 10 countries high risk.
14: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
15: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
16: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
15: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La plataforma SOS Socorristes denuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millors laborials i també una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
17: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonòmica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president d'aquesta associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
18: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja no es notaran alguns canvis.
19: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no, amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
20: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
21: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
22: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
23: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
24: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics i familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Anem cap allà, Mariana Escoda.
25: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
26: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
25: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mor.
27: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
28: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
29: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agradem, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
27: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat a més el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: La cerimònia s'ha fet al Teatre Prinz Regenten de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i també l'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall. Fins demà al vespre, Tortosa es converteix en l'epicentre de la música clàssica i contemporània amb la 5a edició del Festival Tonkam de Piano. Des de dijous, una dotzena de pianos s'han repartit pels carrers de la capital labrenca mentre s'han programat una vintena de concerts amb alguns dels músics més prestigiosos del món. Ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El jurat del Sona Nou ha seleccionat els 30 artistes que participaran en la pròxima edició del Sona Nou i que optaran a guanyar un concurs que l'any passat es va endur Chloe Riembau.

0: S'hi han presentat 176 propostes de les 30 escollides. Després d'actuar en diverses localitats dels Països Catalans, se'n triaran les 12 semifinalistes i, posteriorment, les 3 que disputaran la final. Són els 3 cantants o grups que actuaran a les festes de la Mercè. També faran un concert acústic i de petit format al programa Sona Nou d'ICAT. I tindran també l'oportunitat de gravar una cançó original. El Sona Nou, que ha arribat a la 26a edició que organitzen a 3CAT i Enderroc, repartirà més de 50.000 euros entre els diferents guardons del concurs.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATinfoViari. Esports.
0: Amanda Mia Aguilar.
2: El Girona ha perdut la categoria, l'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol i calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau Mitchell, el tècnic de Zon.
3: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: Amb l'equip de Montilivi se'n va a segona el Mallorca, tot i guanyar per 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. I l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I Manolo González, que està fent roda de premsa ara mateix, parla de la continuïtat.
4: Que yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decía el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
2: La resta de resultats són Real Madrid 4, Athletic Club 2. L'Euro Getafe ha guanyat 1-0 l'Osasuna. A la vez 1, Rayo 2. Betis 2, Llevant 1. Celta 1, Sevilla 0. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició a la Lliga.
1: 3CAT Info.
2: La notícia del dia, sense cap mena de dubte, tot i que el més immediat ens porta a parlar del Girona, és el Barça femení de futbol, que ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys a Oslo. Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll, i de fet és la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta. Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera divisió, a la primera federació. Ha empatat a un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro és l'entrenador, diu que han suat sang.
5: És una liberació, no cabe duda de que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas dejar el barco del Nàstic en el puerto de Tarragona ya bien amarrado, que ya no se lo lleve el temporal. Y sí, muy conscientes de las dificultades, muy consciente, ya digo, de que la temporada ha sido dura, ha sido difícil, ha sido larga.
2: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa. Per tant, els dos equips catalans que jugaran aquest play-off d'ascens a la segona són Sabadell contra Madrid-Castilla i Europa contra Celta B, el primer partit el cap de setmana que ve. El play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, no hi ha 6, Barça 3, hi haurà partit definitiu. El tercer, Voltregà 6, Igualada 4, el mateix, i Reus 2, Calafell 0, el mateix. Hi haurà un tercer partit definitiu. Hi ha un equip ja eliminat, el Lleida, eliminat pel Liceo, ha perdut 2-4. A la Copa del Rei de Futbol Sala, eliminació del Barça en semifinals, han perdut els penals contra el Jaén, després que el partit s'acabés amb empat a 2. En motor, a la Fórmula 1, al Canadà, George Russell sortirà des de la pole position a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge.
1: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olympique de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior.

0: quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
2: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
3: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
6: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
7: Vostè ja ho deu saber.
6: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
8: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona que baixa segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
10: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf.

0: Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
1: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
2: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah, a més un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
3: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
4: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Avalba Barbosa.
5: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels dos fills.
6: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
7: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
8: I que la consellera dimitisca.
5: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
9: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
5: Porten dues setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
10: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
5: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
11: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
12: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
11: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
13: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
11: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
14: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
15: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
11: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: El temps. Dani Ramírez.
16: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. D'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte.
17: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
18: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
19: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
18: Ha estat un premi ex aequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
20: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
18: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginia Figa i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
21: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
1: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
2: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
22: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
2: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
23: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
2: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
24: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
25: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
24: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
26: We think about that, everyone, also the players, because it was.
27: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
24: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
17: 3CAT Info.
24: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
28: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta
3: de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
24: També aquest dissabte, Tarragona 0, Sabadell 2 i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
4: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
8: vaja... Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: 3CAT Info. Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
9: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
9: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida. Difícil i dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
10: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
11: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
8: We have 2 countries affected, 10 countries high risk.
14: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
15: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
16: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
15: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
11: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
17: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
18: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
19: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
20: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
21: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
22: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
23: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
24: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
25: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
26: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
25: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave al Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
11: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
3: El segon dia de ple que ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
4: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
5: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuden, bé.
3: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
6: Nina, ninoma, seràs una dona.
0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
14: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa, com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la Dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I és clar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
1: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sinceritat. Sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
11: Esports.
0: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
7: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
8: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
7: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
9: We think about that everyone, also the players, because it was
10: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
9: From every player is a dream to play there.
7: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
11: 3cat Info.
7: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
12: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
7: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
13: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
7: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. En aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de futbol sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén-Cartagena. En motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge. 3CAT Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió. 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip, revolucionari. Una revolució amb blau i grana, un grup de jugadors.

0: Ata coll.
1: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
0: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
2: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
0: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
3: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
0: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso que estan ponent.
0: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
5: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
6: però vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
7: 3CAT Info.
0: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
8: Et diu no, que hi no. Pot veure alguna cosa, reclama alguna no. Cosa. Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam enamorar Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
0: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
9: És un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
0: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear.

0: L'estret ha d'estar obert sense peatges. Han de lliurar el seu urani enriquit. Han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
2: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
3: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
4: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
5: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
6: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
7: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixin les ràdios i que la consellera dimitisca.
5: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
8: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
5: Porten dues setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
9: Jo, per exemple, no l'he feta tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
5: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
1: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
10: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
11: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
10: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
12: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
10: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
13: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
14: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
10: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: El temps. Dani Ramírez.
15: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, Alfarràs, Alcarràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. La dona, que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus, podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. D'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte.
16: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
17: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
18: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
17: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
19: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
17: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginia Figa i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
20: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
21: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
0: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
2: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
0: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
22: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
0: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
23: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
24: Jo, la veritat, confiança per part del president del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
23: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
25: We think about that, everyone, also the players, because it was.
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
23: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
16: 3CAT Info.
23: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
23: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2 i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa Celta B. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu, 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de futbol sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
3: Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
23: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
1: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
4: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
23: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
23: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
6: Òbviament, l'Ebre Estat li que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
23: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
7: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
23: Aitana, bon matí, també vol parlar de la Masía.
8: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
23: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
9: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
11: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
3: 3CAT Info.
23: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
12: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
23: Més Mitchell en clau de futur.
12: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objectiu hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
23: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
13: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
23: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
3: 3CAT Info.
1: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
14: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
10: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
11: We have 2 countries affected.
15: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
17: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
18: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
17: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: La plataforma Sos-Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
19: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonòmica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo. socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
0: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos què faig ara?
1: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
2: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
20: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
1: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
21: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
22: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
24: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
25: No podemos volver atrás.
1: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
26: Tots els jugadors que han disputat els 2 partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
28: Sí, al final, yo creo que cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
26: La família assenyala la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
1: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà. a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
3: 3CAT Info.
1: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
5: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
6: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
7: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
5: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
1: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Bonet. Ruiz.
15: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa, com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
8: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
3: Esports.
1: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
9: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
10: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
9: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
12: We think about that, everyone, also the players, because it was
13: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
12: From every player is a dream to play there.
9: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
3: 3CAT Info.
9: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules, Pablo Alfaro, entrenador.
14: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
9: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 l'Eivissa, Arnau Campeny.
0: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
9: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén-Cartagena. En motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
3: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera